0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes. Música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:15 a 2 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
3: Però què preguntes, si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
1: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. How did I get here?

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. El balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanouja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Piantaos por el tango, una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dilluns 12 d'octubre,
2: a les 9 del matí, al pavelló del Bugarai,
3: Open Tir amb Barc en Sala, a càrrec d'Arquers del Negrell.
2: A les 10 del matí, al carrer Sant Pau 86,
3: Escalada i Jocs en Família, a càrrec de l'Església Evangèlica i El Gat Penjat.
2: A 2:15 del matí, a la pista esportiva del Bugarai,
3: Olimpíades Infantils a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A les 11 del matí, a la plaça de la Font del Lleó,
3: Diada Castellera amb l'actuació dels castellers de Caldes de Montbui, els moixiganguers d'Igualada i els xics de Granollers.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer Sant Pau 86,
3: Escalada i Jocs en Família a càrrec de l'Església Evangèlica i El Gat Penjat.
2: A les 5 de la tarda, al carrer Sant Pau 86,
3: concert amb el grup Papel Matxé.
2: A 6:15 de la tarda,
3: espectacle familiar itinerant amb Pentina el Gat, inici al parc de l'estació i final a la plaça de l'1 d'octubre.
2: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó,
3: havaneres amb el grup Les Anxovetes.
2: A les 7 de la tarda, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista,
3: teatre L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí.
2: A 8:45 del vespre, a la plaça de l'Església,
3: final de Festa Major, Pilar caminat a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui, nit de bastons a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui, encesa del campanar i tronada final a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
3: A 4:15 de la tarda al carrer de Vigues,
2: primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
3: A les 5 de la tarda al Casino de Caldes,
2: Confins, descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels països catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
3: A les 6 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius,
2: concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
3: A les 7 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista,
2: teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
3: A 8:15 del vespre al Parc de Can Rius,
2: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
3: A les 8 del vespre a la plaça de l'Església,
2: Nit, Llum i Pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Ràdio Caldes. Són les 9.
1: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: pugui tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no pugui pronunciar.
1: Potser la millor.
2: És tot aprofitable.

0: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida, Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

my boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident.

0: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista, no me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de...

Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: És dilluns, últim dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si la tarda i la nit d'ahir diumenge. Després d'un matí de country i de gegants i marcat també per la gran campanya de donació de sang que enguany va assolir el rècord històric de 63 donacions, la cultura popular i la música van continuar sent protagonistes durant tota la jornada d'ahir, amb dos moments especialment destacats, la ballada de sardanes a la plaça de la Font del Lleó i el concert dels Catarres, que va omplir l'Amelat de Can Rius amb el públic més nombrós de tota la Festa Major. La tarda va començar a la plaça de la Font del Lleó, l'agrupació sardanista Calderina, acompanyada de la Copla Bisbal Jove, va organitzar una nova ballada de sardanes, una cita que un any més ha permès mantenir viva la dansa tradicional catalana i reunir calderins i calderines al voltant de la música i la cultura popular. Una de les propostes que, tal com explicaven la Maria i la Berta, demostren que la tradició segueix tenint un lloc entre els joves calderins i calderines.
2: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
3: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
4: I perquè és molt divertit.
2: Clar que sí, visca les sardanes!
1: I mentre durava la sardana, la programació d'ahir a la tarda també va oferir alternatives per a tots els públics. El Parc del Bugarai, l'espectacle de circ White Bottom, de Ramiro Vergaz, va portar un punt d'humor i acrobàcies a les famílies. Mentre que al Casino de Caldes, el grup escènic Casino va estrenar l'obra de teatre titulada Art. La música també va tenir el seu espai amb el concert de vespre de Yasmina Prats al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Ja al vespre, la plaça de la Font del Lleó va tornar a omplir-se de llum amb el correfoc i els versots infantils del Ball de Diables de Caldes, que aquest any va estar acompanyat de la colla infantil dels Dimonis de Molins de Rei. Però si va haver un gran protagonista la nit de diumenge, aquest ha de ser els Catarres. El grup català va actuar a l'Amelat de Can Rius en un concert que va aconseguir reunir, amb diferència, més públic que qualsevol altra actuació d'aquesta Festa Major. L'espai es va omplir de valent per cantar i ballar al ritme d'alguns dels temes més coneguts de la banda, en el que va ser una de les nits amb més ambient d'aquests 4 dies de celebració. I és que la festa no va acabar amb els Catarres, perquè tot seguit la música va continuar amb un gran concert de versions del grup La Divan, nou a l'agenda d'aquest any, i a més amb la sessió de DJ Enka, que va allargar la nit una vegada més fins a les 5 de la matinada. I avui dilluns, últim dia, ara sí, de Festa Major, encara té per davant una darrera jornada. Al llarg del matí tenim activitats esportives familiars com el tir amb arc, l'escalada o les olimpiades infantils organitzades pel Club Atlètic Calderí, i també destaca la cercavila i dia de castellera a la plaça de la Font del Lleó amb els xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. De cara a la tarda, la programació inclou el concert de papel maixer, l'espectacle itinerant familiar Pentina el Gat, la representació teatral de l'Arquitecte Prohibit i, evidentment, les clàssiques habaneres de les anxovetes amb rom cremat. I per tancar els 4 dies de festa, com és tradició, a 8:45 arribaran els actes del reconegut final de Festa Major, el Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i, finalment, l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec de Ball de Diables. Recuperarem els personatges d'aquest últim matí de festa a partir de les 3 de la tarda amb el nou butlletí, com sempre, a Ràdio Caldes.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i amb Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Són les 12. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: És dilluns, últim dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si la tarda i la nit d'ahir diumenge. Després d'un matí de country i de gegants i marcat també per la gran campanya de donació de sang que enguany va assolir el rècord històric de 63 donacions, la cultura popular i la música van continuar sent protagonistes durant tota la jornada d'ahir amb dos moments especialment destacats, la ballada de sardanes a la plaça de la Font del Lleó i el concert dels Catarres que va omplir l'embalat de Can Rius amb el públic més nombrós de tota la Festa Major. La tarda va començar a la plaça de la Font del Lleó, on l'agrupació sardanista Calderina, acompanyada de la Copla Bisbal Jove, va organitzar una nova ballada de sardanes, una cita que un any més ha permès mantenir viva la dansa tradicional catalana i reunir calderins i calderines al voltant de la música i la cultura popular. Una de les propostes que, tal com explicaven la Maria i la Berta, demostren que la tradició segueix tenint un lloc entre els joves calderins i calderines.
3: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
4: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
5: I perquè és molt divertit.
3: Clar que sí, visca les sardanes!
2: I mentre durava la sardana, la programació d'ahir a la tarda també va oferir alternatives per a tots els públics. El Parc del Bugarai, l'espectacle de circ White Bottom, de Ramiro Vergaz, va portar un punt d'humor i acrobàcies a les famílies, mentre que al Casino de Caldes, el grup escènic Casino va estrenar l'obra de teatre titulada Art. La música també va tenir el seu espai amb el concert de vespre de Yasmina Prats al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Ja al vespre, la plaça de la Font del Lleó va tornar a omplir-se de llum amb el correfoc i els versots infantils del Ball de Diables de Caldes, que aquest any va estar acompanyat de la colla infantil dels Dimonis de Molins de Rei. Però si va haver un gran protagonista la nit de diumenge, aquest ha de ser els Catarres. El grup català va actuar a l'embalat de Can Rius en un concert que va aconseguir reunir, amb diferència, més públic que qualsevol altra actuació d'aquesta Festa Major. L'espai es va omplir de valent per cantar i ballar al ritme d'alguns dels temes més coneguts de la banda, en el que va ser una de les nits amb més ambient d'aquests 4 dies de celebració. I és que la festa no va acabar amb els Catarres, perquè tot seguit la música va continuar amb un gran concert de versions del grup La Divan, nou a l'agenda d'aquest any, i a més amb la sessió de DJ Enka, que va allargar la nit una vegada més fins a les 5 de la matinada. I avui dilluns, últim dia, ara sí, de Festa Major, encara té per davant una darrera jornada. Al llarg del matí tenim activitats esportives familiars com el tir amb arc, l'escalada o les olimpiades infantils organitzades pel Club Atlètic Calderí, i també destaca la cercavila i dia de castellera a la plaça de la Font del Lleó amb els xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. De cara a la tarda, la programació inclou el concert de paper maché, l'espectacle itinerant familiar Pentina el gat, la representació teatral de l'Arquitecte Prohibit i, evidentment, les clàssiques habaneres de les anxovetes amb rom cremat. I per tancar els 4 dies de festa, com és tradició, a 9:15 arribaran els actes del reconegut final de Festa Major, el Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i, finalment, l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec de Ball de Diables. Recuperarem els personatges d'aquest últim matí de festa a partir de les 3 de la tarda amb el nou butlletí, com sempre, a Ràdio Caldes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, 107.8.
6: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: La nit dels clèrics, el planeta de la música independent.
6: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9... del vespre. Be good on your radio.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: És la una. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: És dilluns, últim dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si la tarda i la nit d'ahir diumenge. Després d'un matí de country i de gegants i marcat també per la gran campanya de donació de sang que enguany va assolir el rècord històric de 63 donacions, la cultura popular i la música van continuar sent protagonistes durant tota la jornada d'ahir, amb dos moments especialment destacats, la ballada de sardanes a la plaça de la Font del Lleó i el concert dels Catarres que va omplir l'embalat de Can Rius amb el públic més nombrós de tota la Festa Major. La tarda va començar a la plaça de la Font del Lleó, l'agrupació sardanista Calderina, acompanyada de la Copla Bisbal Jove, va organitzar una nova ballada de sardanes, una cita que un any més ha permès mantenir viva la dansa tradicional catalana i reunir calderins i calderines al voltant de la música i la cultura popular. Una de les propostes que, tal com explicaven la Maria i la Berta, demostren que la tradició segueix tenint un lloc entre els joves calderins i calderines.
3: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
4: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
5: I perquè és molt divertit.
3: Clar que sí, visca les sardanes!
2: I mentre durava la sardana, la programació d'ahir a la tarda també va oferir alternatives per a tots els públics. El Parc del Bugarai, l'espectacle de circ White Bottom, de Ramiro Vergaz, va portar un punt d'humor i acrobàcies a les famílies. Mentre que al Casino de Caldes, el grup escènic Casino va estrenar l'obra de teatre titulada Art. La música també va tenir el seu espai amb el concert de vespre de Yasmina Prats al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Ja al vespre, la plaça de la Font del Lleó va tornar a omplir-se de llum amb el correfoc i els versots infantils del Ball de Diables de Caldes, que aquest any va estar acompanyat de la conya infantil dels Dimonis de Molins de Rei. Però si va haver un gran protagonista la nit de diumenge, aquest ha de ser els Catarres. El grup català va actuar a l'embalat de Can Rius en un concert que va aconseguir reunir, amb diferència, més públic que qualsevol altra actuació d'aquesta Festa Major. L'espai es va omplir de valent per cantar i ballar al ritme d'alguns dels temes més coneguts de la banda, en el que va ser una de les nits amb més ambient d'aquests 4 dies de celebració. I és que la festa no va acabar amb els Catarres, perquè tot seguit la música va continuar amb un gran concert de versions del grup La Divan, nou a l'agenda d'aquest any, i a més amb la sessió de DJ Enka, que va allargar la nit una vegada més fins a les 5 de la matinada. I avui dilluns, últim dia, ara sí, de Festa Major, encara té per davant una darrera jornada. Al llarg del matí tenim activitats esportives familiars com el tir amb arc, l'escalada o les olimpiades infantils organitzades pel Club Atlètic Calderí, i també destaca la cercavila i dia de castellera a la plaça de la Font del Lleó amb els xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. De cara a la tarda, la programació inclou el concert de papel maixer, l'espectacle itinerant familiar Pentina el Gat, la representació teatral de l'Arquitecte Prohibit i, evidentment, les clàssiques habaneres de les anxovetes amb rom cremat. I per tancar els 4 dies de festa, com és tradició, a 8:45 arribaran els actes del reconegut final de Festa Major, el Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i, finalment, l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec de Ball de Diables. Recuperarem els personatges d'aquest últim matí de festa a partir de les 3 de la tarda amb el nou butlletí, com sempre, a Ràdio Caldes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, 107.8.
6: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:15 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de Capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 PM, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, nit.
2: A 10:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Ball amb l'Orquestra Montgrins.
2: A 12:00 PM,
3: festa jove itinerant amb DJ Marc Navarro. Inici al Parc del Bugarai i final a la plaça de Townstein.
2: A 12:00 PM, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb Pelucas.
2: A 3:15 PM,
3: música i festa amb Aimava, al Parc de Can Rius.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldàrium i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són 2:00. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
6: És dilluns, últim dia de Festa Major, i a aquesta hora repassem el que ha donat de si la tarda i la nit d'ahir diumenge. Després d'un matí de country i de gegants i marcat també per la gran campanya de donació de sang que enguany va assolir el rècord històric de 63 donacions, la cultura popular i la música van continuar sent protagonistes durant tota la jornada d'ahir amb dos moments especialment destacats, la ballada de sardanes a la plaça de la Font del Lleó i el concert dels Catarres que va omplir l'embalat de Can Rius amb el públic més nombrós de tota la Festa Major. La tarda va començar a la plaça de la Font del Lleó, on l'agrupació sardanista calderina, acompanyada de la Copla Bisbal Jove, va organitzar una nova ballada de sardanes, una cita que un any més ha permès mantenir viva la dansa tradicional catalana i reunir calderins i calderines al voltant de la música i la cultura popular. Una de les propostes que, tal com explicaven la Maria i la Berta, demostren que la tradició segueix tenint un lloc entre els joves calderins i calderines.
7: Molt maco, la veritat que molta sensació de poble. Un any més la colla sardanista s'ha lluït. La veritat que nosaltres venim com aficionades, no som expertes ni res, però molt maco veure com aquesta colla fa poble i fa caliu, i tant de bo saber tant com ells.
8: També creiem que és important la nostra participació com a joves, i nosaltres venim aquí, encara que no sapiguem ballar sardanes ni tinguem gaire idea, venim aquí a fer suport de poble perquè creiem que és molt important.
9: Perquè és molt divertit. Clar que sí, visca les sardanes!
6: I mentre durava la sardana, la programació d'ahir a la tarda també va oferir alternatives per a tots els públics. Al Parc del Bugarai, l'espectacle de circ White Bottom, de Ramiro Vergaz, va portar un punt d'humor i acrobàcies a les famílies. Mentre que al Casino de Caldes, el grup escènic Casino va estrenar l'obra de teatre titulada Art. La música també va tenir el seu espai amb el concert de vespre de Yasmina Prats al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Ja al vespre, la plaça de la Font del Lleó va tornar a omplir-se de llum amb el correfoc i els versots infantils del Ball de Diables de Caldes, que aquest any va estar acompanyat de la conya infantil dels Dimonis de Molins de Rei. Però si va haver un gran protagonista la nit de diumenge, aquest ha de ser els Catarres. El grup català va actuar a la Malet de Can Rius en un concert que va aconseguir reunir, amb diferència, més públic que qualsevol altra actuació d'aquesta festa major. L'espai es va omplir de valent per cantar i ballar al ritme d'alguns dels temes més coneguts de la banda, en el que va ser una de les nits amb més ambient d'aquests 4 dies de celebració. I és que la festa no va acabar amb els Catarres, perquè tot seguit la música va continuar amb un gran concert de versions del grup La Divan, nova llegenda d'aquest any, i a més amb la sessió de DJ Enka, que va allargar la nit una vegada més fins a les 5 de la matinada. I avui dilluns, últim dia, ara sí, de festa major, encara té per davant una darrera jornada. Al llarg del matí tenim activitats esportives familiars com el tir amb arc, l'escalada o les olimpiades infantils organitzades pel Club Atlètic Calderí, i també destaca la cercavila i dia de castellera a la plaça de la Font del Lleó amb els xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada. De cara a la tarda, la programació inclou el concert de paper maché, l'espectacle itinerant familiar Pentina el gat, la representació teatral de l'Arquitecte prohibit i, evidentment, les clàssiques habaneres de les anxovetes amb rom cremat. I per tancar els 4 dies de festa, com és tradició, a 9:15 arribaran els actes del reconegut final de festa major, el Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i, finalment, l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec de Ball de Diables. Recuperarem els personatges d'aquest últim matí de festa a partir de les 3 de la tarda amb el nou butlletí, com sempre, a Ràdio Caldes.
0: L'actualitat de la festa major a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, 107.8.
10: On a train back to Boston and we're jumping the gun.
1: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
2: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
3: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
3: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
2: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
3: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
2: A 11:45 del matí, al Remei.
3: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
2: A les 12 del migdia,
3: cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
2: I a 7:45 del vespre, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90, a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Són les 3. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
3: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa de sprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diuen de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
4: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causen una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè, bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
2: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la Cerca Vila i la Diada Castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradolç per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixigangers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la Diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, perdoneu, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
5: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç, i si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
2: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maixer. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 3 quarts de 9 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
3: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: DJ Bigota.
7: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
2: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa d'esprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diu un de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
3: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causen una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
1: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la cercavila i la diada castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradolç per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
4: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia, l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç. I si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
1: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maché. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 8:45 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
5: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dos de bastos i quatre d'espases. Vaya merda!
3: La cartera! Una notificació d'Hisenda!
4: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
5: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Especial informatiu Festa Major.
1: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
2: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa de sprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diuen de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
3: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i caus en una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè, bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
1: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la Cercavila i la Diada Castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradolç per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixigangers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la Diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
4: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç, i si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
1: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maixer. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 8:45 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
2: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
3: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
4: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
5: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
2: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Late night. Yeah, right.

0: Especial informatiu Festa Major.
1: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
2: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa d'esprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diu un de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
3: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causen una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
1: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la cercavila i la diada castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradolç per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixiganguers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
4: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç. I si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
1: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maché. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 8:45 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major, gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la capvuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
0: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.
5: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
3: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You make me feel
0: like my troubled heart is... Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. You make me feel... La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 7. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
3: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa de sprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diuen de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
4: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causar una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè, bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
2: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la Cerca Vila i la Diada Castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradós per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixigangers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la Diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, perdoneu, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dodècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
5: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç, i si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
2: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dodècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maixer. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 3 quarts de 9 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. I'm

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
1: De debò, que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La Pinta. Cada dilluns, 6:45 to 7:00. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Són les 8. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
3: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa de sprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diuen de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
4: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causen una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè, bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
2: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la cercavila i la diada castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradolç per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixigangers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, perdoneu, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
5: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç, i si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
2: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maixer. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que al Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 3 quarts de 9 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. Fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes. On a train
6: back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Són les 9. Notícies.
1: Especial informatiu Festa Major.
2: Molt bon dilluns i bona tarda d'aquest últim dia de Festa Major. Encetem aquest cop d'ull al que ha donat de si el darrer matí de celebracions a la nostra vila calderina. Al llarg del matí, els més petits han pogut gaudir de diverses activitats pensades per acostar-los a l'esport i al joc. Al pavelló del Bugarai, els arquers del Negrell han organitzat l'Open de Tiramarc de Festa Major, mentre que al carrer de Sant Pau s'han fet propostes d'escalada i jocs en família. A més, el Club Atlètic Calderí ha celebrat una nova edició de les Olimpiades Infantils, aquesta vegada per primer cop a la plaça Catalunya. El president de l'entitat, Santi Sigés, i el jove soci del club, Grau Duñate, han explicat a Ràdio Caldes com s'ha estructurat i com viuen la iniciativa i l'esport.
3: Fem quatre proves que siguin... Bueno, fem una, si has donat la volta per aquí, fem una cursa de sprint, una cursa ràpida, surten amb l'aparell de starters, que es diuen de sortida, que és el que surten en competicions oficials, i després fem un salt de llargada, fent un llançament de pes i de javelina, i després aquest salt d'alçada, que aquest matalàs és un imant per als nens, ja que no poden fer a casa al llit, que saltin aquí.
4: A mi m'agrada més l'estació del salt d'alçada, trobo que és molt guai perquè... Bueno, la gent jo crec que li agrada, és saltar i causen una colxoneta, que això és molt guai, i vas provant i això és molt divertit. Jo em vaig apuntar perquè, bueno, m'agradava molt córrer i m'ho passava molt bé, i a mi m'agrada molt córrer per la muntanya, fer trail i la distància més o menys curta, un quilòmetre o així.
2: Després de les propostes esportives i familiars, el plat flot d'aquest matí ha arribat amb la Cerca Vila i la Diada Castellera a la plaça de la Font del Lleó, que malauradament ha acabat deixant un regust de boca agradols per als castellers de Caldes degut a una caiguda complicada al primer castell llançat. Els escaldats, acompanyats dels xics de Granollers i els moixigangers d'Igualada, tenien plantejada una actuació molt especial en la Diada de Festa Major de l'any que celebren el seu 30è aniversari, però desgraciadament les circumstàncies han obligat a adaptar l'actuació. La jornada, però, ha quedat marcada per aquesta primera llenya inesperada d'un 5 de 7, que estava molt clavat, i l'incident ha obligat a fer dos trasllats en ambulància, causant també diversos ferits, alguns de caràcter relativament greu i d'altres de lleu. L'actuació als serveis mèdics ha estat immediata i, segons fonts de la colla, cap dels afectats es troba ara en perill. La caiguda ha deixat un ambient moix entre els castellers i el públic, sobretot perquè els escaldats tenien previst avui continuar amb el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, una actuació que hagués estat la millor de la seva història. El cap de colla, Pau Dudècula, ha explicat com s'ha viscut l'accident i com ha anat la caiguda mirant, això sí, en l'aprenentatge que aquestes experiències donen al grup.
5: Bueno, el plan d'actuació era repetir la diada que vam fer pel concurset, 5 de 7, 7 de 7, 3 de 7 amb agulla, el que és la nostra millor diada de la història, però bé, primera ronda, inesperadament, ens ha caigut el 5 de 7 i la veritat és que ha estat una caiguda que no ens l'esperàvem perquè el castell estava bastant quiet, presentava molt bones mides i era el quart de la temporada, vull dir que anàvem tranquils amb aquest castell, però bueno, suposo que no es pot baixar mai la guàrdia, no? Els castells són difícils, si no els faria tothom, no? És això el que deia a la colla, i hem de saber treure'n lo positiu d'aquestes coses i aquesta frustració, aquesta ràbia, l'hem de transformar en feina, l'assaig, en disciplina i en esforç. I si això ho aconseguim, doncs de ben segur el descarregarem aviat.
2: Tot i l'ensurt, doncs, Pau Dudècula ha deixat ben clar a la seva colla que caure forma part dels castells i que, per tant, cal tirar endavant i reivindicar que 30 anys de trajectòria no es construeixen en una sola actuació. I encara no ens acomiadem del tot perquè la Festa Major no s'ha acabat. Aquesta tarda, les activitats familiars continuaran amb una nova sessió d'escalada i jocs al carrer de Sant Pau i amb el concert de paper maixer. També hi haurà l'espectacle itinerant de Pentina el Gat, que recorrerà els carrers des del Parc de l'Estació fins a la plaça 1 d'Octubre, mentre que el Centre Ateneu Democràtic i Progressista es presentarà L'Arquitecte Prohibit, una obra musical sobre Gaudí. Ja al vespre, a la plaça de la Font del Lleó, s'acolliran les tradicionals habaneres amb les anxovetes i el rom cremat, i per tancar aquests 4 dies de celebració, a partir de 8:45 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del Pilar Caminat dels Castellers, la nit de bastons dels bastoners i l'encesa del campanar i la tronada final a càrrec del Ball de Diables. Així es posarà punt i final, ara sí que sí, a la Festa Major, que un any més ha omplert Caldes de música, tradició i activitats, i sobretot de foc i ball a tort i a dret. fins aquí els butlletins de Festa Major. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem la setmana que ve per portar-vos el seguiment de la Cap Vuitada de ben a prop i de la mà de tots els protagonistes.
1: L'actualitat de la Festa Major a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dijous a Ràdio Caldes. El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui, a un quart de dues del migdia, ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROSIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment donat llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari. Com sempre, a Ràdio Caldes s'emetrà la sessió a través del 107.8 i radiocaldes.cat. Avui, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safarejos públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Els dies de festa major i de Capvuitada s'amplia el servei especial de bus urbà. A les tardes i nits connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb els barris de la Font dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torre Negrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. Per consultar els horaris complets, consulteu el web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui dijous el temps serà més variable i inestable, amb ruixats febles intermitents entre el migdia i el vespre, especialment durant la tarda amb el cel més ennuvolat. Les temperatures aniran baixant progressivament amb una màxima de 22 graus i una mínima de 14 graus al vespre. De cara a demà, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i el cel més clar a partir de mig matí. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda,
3: cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes,
3: concert de l'orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius,
3: vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Luis del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó,
3: versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara continuem aquesta conversa amb Neus Moran, tornem de nou. I justament, Neus, on ens havien quedat, que estaven en aquesta exposició que ja dic que a partir d'avui doncs, podrà visitar a la tarda, no? A l'Altel del Centre Democràtic i Progressista. Doncs, com s'ha construït el relat expositiu per explicar un mecanisme tan complex com és el que hi ha darrere, com que és el que hi ha en el llibre?
2: Bé, s'ha construït seguint aquests àmbits que comentava, o sigui, des de l'inici, com se planifica, quins són els objectius de la requisa, com funciona aquest mecanisme repressiu. També qui són els que formen part de l'aparell, els diferents aparells de requisa, com se connecten, quina és la participació també dels civils, i de la quinta columna a l'hora d'identificar i marcar a les víctimes i el seu patrimoni. Després n'hi ha un segon gran àmbit que parla sobre les víctimes i els béns que es foren confiscats, i ahí trobarem tant els immobles com els diferents mapes associats, o sigui, la cartografia associada amb la geolocalització, els comptes bancaris improtegibles i que foren confiscats, i la documentació, el volum de la documentació. I després trobem això, qui foren els beneficiaris un cop el patrimoni passa a mans de l'Estat, qui foren els beneficiaris del primer repartiment que se fa en 1939, quin fou el rèdit obtingut arrel de la requisa, i la segona transferència, aquesta del 1976 al 78. I en l'últim àmbit ja tanca amb el que seria la necessitat de restitució.
1: Mm-hmm. I quines peces justament o documents són especialment colpidors de tot això que podem veure?
2: Jo crec que lo que més atrau són estos llistats, perquè pots anar veient poble a poble què va passar. En pobles molt menuts, quins edificis foren confiscats, on estaven, per què, qui se va quedar, tot això. I després hi ha fotografies que han cedit particulars i entitats que també són molt interessants i que els han trobat arrel de la recerca. I què més? I després el propi tractament, o sigui, en els documents que se reprodueixen d'arxiu, el tractament que fan de les víctimes, com són vistes aquestes entitats, com se les tracta d'enemics, tot això, el propi llenguatge de l'època és impressionant.
1: I precisament amb aquesta connexió que hi ha amb Caldes de Montbui, què va passar exactament amb l'Ateneu Calderí durant la dictadura, sí? Perquè no sé si precisament dins del primer llibre, a l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquí ja es podien veure algunes imatges.
2: Exacte. Sí, el primer llibre està explicat el cas molt bé, en el segon no està tant, perquè el primer...
1: Clar, és que el primer era justament a l'espoli franquista dels Ateneus, no? I clar, catalans, no? I era més concret amb això, justament amb aquest espoli.
2: Sí. Però bé, la història del centre la conegueu.
1: I tant, i tant. No, i a més que hi ha un llibre justament que parla de tota la història...
2: De l'Amàlia, vos.
1: Exacte. Sí. Doncs, o sigui que és senzillament estar allà i tenir justament aquest arxiu que són aquests llibres, que és la història des de l'Amàlia Boig, i que és, bueno, també ho va fer molt bé. Com dialogar aquesta exposició justament en la memòria històrica del poble?
2: De Caldes?
1: Sí. Clar, en aquest cas tenim aquí. Tot i que, com tu ben has dit, també surten altres poblacions.
2: Sí, bé, amb la de Caldes, la veritat és que aquesta exposició és tan àmplia perquè com agafa tots els països catalans, de Caldes específicament els trobareu allistats segur.
1: I ara, doncs, mira, me passo ja directament al llibre, al segon, perquè ja dic el primer, doncs, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans que anava de 1939-1984, que era aquest, el primer. El segon és l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i, o sigui, en aquest cas,
2: Pobre.
1: obrer
2: Sí.
1: dels territoris de parla catalana, però aquí és 1920, 20, 39, no?
2: Sí,
1: 1978.
2: 39 al 78.
1: Sí, doncs amb aquest llibre, justament, a més, doncs vas rebre el premi, o sigui, vas aconseguir doncs, que aquest reconeixement primer amb el Premi Sapiens, no? I també amb la Ciutat de Barcelona. Què va representar per tu, o sigui, el del 2025, de l'any 2025, que justament també va ser quan va estar publicat aquesta obra. Bueno, jo diria que està a finals del 24, a principis del 25, no? Quan va estar
2: Clar,
1: publicat el llibre.
2: exacte, el llibre va eixir en gener del 25.
1: Al gener, principis. Doncs, quan te van dir, mira, t'arriben aquests dos premis, que van significar per tu? Aquest, que de fet és un gran reconeixement, no?
2: Sí, bé, primer arriba el Sapiens, que ja va ser una
1: Sí.
2: sorpresa. I després, quan me van trucar de l'Ajuntament de Barcelona per a dir-me que m'havien donat el Agustí Duran i Sempere d'assaig i recerca, la veritat és que no sé, me vaig quedar bastant sense paraules. Damunt em va agafar un dia que se m'ha constipat. Sí. Sorpresa total, no m'ho esperava per un mateix llibre. Però bueno, és
1: Super.
2: un reconeixement molt xulo, però és una feina molt de formiga,
1: Home, clar,
2: d'anar a tots
1: tota
2: els
1: aquesta
2: arxius.
1: feina. Tu imagina't, des del primer que va estar publicat el 2021, el segon al 2025, clar, tu, imaginem que són 3, 4 anys de feina teva de recerca, feina teva de, com tu dius, de formigueta, d'estar, d'anar a tots aquests llocs, com que he comentat en un principi, no? De bases documentals de tot aquest espai, no? Que has
2: Sí,
1: hagut de
2: no,
1: passar.
2: i de trobar-se mil i un problemes. O sigui, la recerca té aquestes coses que són molt xules, de quan trobes una documentació que no ha estat tocada en el fons d'un arxiu. Bueno, han passat coses així. I altra que no te la volen traure, després apareix, bueno, mil i un aventures amb els arxius. I jo crec que també, va, més, no és només un premi va, a la recerca, és també, va, a mi m'agrada veure-ho així, com un premi a la constància
1: Clar.
2: de totes les entitats que han estat reclamant el seu patrimoni i veure-ho per fi en una recerca que és reconeguda també és un premi per a ells.
1: I tant, vull dir que ha estat un premi per tu, però també un premi o un reconeixement justament a la feina que tu destaques, no? Que és el que hi ha de tot, darrere de tot això, no?
2: Sí,
1: Tot
2: bueno,
1: això.
2: això, el Centre Democràtic i Progressista ho sabe molt bé,
1: Exacte.
2: pelear-se.
1: I mira, aquí, o sigui, tot que els teus llibres es poden trobar perfectament a les llibreries, no? Però estaran també aquí present, aquí, per exemple, el primer, particularment, el tinc aquí davant. Em falta el segon. És una manera també de trobar-lo aquí, al centre. Aquests dies estarà també el llibre, vull dir, es podrà adquirir o,
2: Suposo que
1: senzillament,
2: estarà.
1: o penso, no?
2: No ho sé.
1: Si no...
2: Després està l'altre, el que vaig fer de les víctimes de Caldes, que ells el teniu a disposició
1: No,
2: a la
1: aquest...
2: web de l'Ajuntament.
1: Ah, o sigui, a banda de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, hi ha l'altre?
2: Vaig fer una recerca sobre les
1: Sí.
2: víctimes de la requisa a Caldes de Montbui,
1: I aquest sí que es pot
2: amb
1: trobar aquí.
2: Termàlia.
1: Sí, al
2: Sí,
1: Museu
2: el teniu a
1: Termàlia.
2: la web de Termàlia.
1: Però em referia al segon, aquest del segon, el que justament va rebre el premi i justament que és el que va de l'exposició, no? Doncs, com, clar, al fer l'exposició, la pregunta era si estaria també aquí o es podria d'alguna manera adquirida el llibre, no, tot i que ja
2: no
1: dic
2: ho
1: que...
2: sé, espere que sí.
1: Si no, sí que és cert, ja ho diem des d'aquí, que a les llibreries hi és. Vull dir que es pot trobar de manera fàcil, no és de llibreries, sinó aquí a Caldes, que es demana i te'l porta, sí. Vull dir, almenys, si no està, eh? I si no, doncs hi ha moltes llibreries que hi són. Doncs mira, jo m'arribo a... quedaria moltes preguntes per fer, però com ja portem així una horeta, doncs jo me passo a unes preguntes, aquestes són més ràpides, tot i que jo les anomeno sorpresa, no? Però són de resposta ràpida. Quin document, per exemple, t'ha deixat sense alè durant tota aquesta feinada teva de recerca? Sense alè vol dir que t'ha costat més.
2: Que m'ha costat més?
1: Sí.
2: Els inventaris que va fer la Direcció General de Patrimoni.
1: I Neus, quina història personal de les que quan tu has estat treballant t'ha marcat més? Quan has fet trobades, no?, d'aquestes històries. Històries
2: la
1: personals.
2: La de l'impressor de Caldes. La de Mercè Sans i les seues filles.
1: Uh-huh. Això
2: i
1: també,
2: la de Fontcoberta també.
1: Això també ho trobem. Això ho trobem en el llibre, oi?
2: Sí, uh-huh. I si no, el treball de Caldes.
1: El treball d'aquí que està en Termàlia.
2: Sí.
1: Uh-huh. I si poguessis restituir una sola peça espoliada, quina seria?
2: Que difícil, una pregunta, això sí que és un compromís.
1: Una mica més.
2: I l'edifici del CAT, sí.
1: Molt bé.
2: Perquè és el que més he treballat, sí.
1: Molt bé. Neus, doncs mira, arribem al final d'aquesta entrevista, però amb les ganes de poder trobar-te un dia d'aquests de manera personal, no?, aquí al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Saps d'algun dia concret que podràs estar?
2: Ai, no ho sé, encara. N'hi ha bueno, uns dies,
1: entre,
2: no?
1: Entre avui, que és dia 8, fins al 28, són dues setmanes, que és possible que puguis estar dues setmanes, gairebé tres, 20 dies, que podràs, sí. Que un dia d'aquest sí que es podem trobar, o sigui, que caldria anar cada dia.
2: Molt bé.
1: Doncs això que deia, moltes gràcies per aquesta mirada tan rigorosa i tan necessària sobre l'espoli franquista. Gràcies per ajudar-nos a entendre què va significar perdre patrimoni, perdre espais, perdre memòria i per recordar-nos que la reparació continua sent una assignatura pendent.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: I amb ganes de trobar-te de manera presencial, eh? Doncs ja dic que ens trobarem aviat i mentrestant convidem a tothom a visitar l'exposició a l'Albiany.

0: L'espai dedicat a la llengua que ens identifica és el moment d'endavant les atxes. I això és dijous, i això vol dir que arriba aquest espai. L'espai per excel·lència de que parla de la llengua. I a més, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui. Hola, hola Susana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Doncs recordem que aquest espai endavant les atxes ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I bé, Susana, primer, com ha anat la setmana? Molta feina?
1: Bé, feina, però tant és però treballar fàcil. Com fer feina.
0: I bueno, la gràcia precisament està ahí, no?
1: Exacte, doncs, la sort de poder treballar en una cosa
0: com
1: que ens agrada.
0: Has començat ja dels cursos?
1: Sí, exacte, ja tenim això, ja hem començat. L'únic que, clar, després amb aquestes tempestes s'han hagut de, ui, en aquest cas, anul·lar.
0: Han afectat sí. Perquè clar. Vols dir que hi ha persones que venien de fora o...
1: Bé, perquè...
0: O senzillament perquè institucionalment...
1: Exacte, se'ns va demanar, doncs, en aquest cas, confinar-nos. Sí que és veritat que hi ha cursos, doncs, que com que són en línia es van poder mantenir, cursos, doncs, que ja es van fer sessions síncrones, és a dir, en pantalla es va fer la classe. En el nostre cas, doncs, bé, ara ja ens hem anat preparant els cursos que tenim aquí a Caldes, perquè, clar, tot depèn del nivell, de vegades no tothom, doncs, té de vegades les eines o els coneixements per poder intentar, doncs, accedir a la plataforma, però ara ja està tot en marxa. Això vol dir que si en algun altre moment hi ha una tempesta i no podem fer classe presencial, es farà virtual.
0: De manera online.
1: Virtual.
0: Home,
1: exacte.
0: Bé, són aquestes experiències, podríem dir. De fet, a la pandèmia, va ser una de... Al principi tothom estava com descol·locat, no? Que es fa fer i tal, ràpidament... Doncs, bueno, ràpidament.
1: Sí, però tot i així vam córrer per adaptar-ho tot.
0: I a partir d'ahir, doncs, i bé, la prova és que avui dia continuen moltes persones treballant. Tu mateixa, algun dia de la setmana fas treball des de casa, eh?
1: Exacte, i de fet...
0: I moltíssimes persones.
1: I en el cas dels cursos de català, què ens ha passat? Doncs que aquest any hi ha molta més gent que s'estima més fer un curs en línia que no pas presencial, amb la qual cosa s'han hagut de fer canvis ràpids i adaptar cursos que teníem previstos fer-los presencials per fer-los en línia, precisament per això, perquè la gent s'estima més.
0: És la comoditat, també, a vegades.
1: Sí,
0: és la comoditat perquè, doncs, bueno, és, tot i que la feina és igual, imagina, per vosaltres feina feu i fins i tot a vegades més hores, vull dir, no vol dir que no es treballi ni molt més, però també és veritat que la comoditat d'estar en el teu lloc
1: a casa, amb una pantalla que algú t'ho explica, t'ensenya
0: i de tant en tant, igual que les persones, no? Estan allà, no s'han de moure, vull dir, és el fet de si ara he de marxar, després he de tornar corrent, tinc els fills...
1: Busca aparcament... Vull dir que tot va sumant, tot. Això és veritat.
0: I a més, si el dia no acompanya, vol dir, quan dic el dia, doncs és la situació meteorològica, no? Com aquests dies de pluja o d'un altre tipus. Imagina que puguin venir nevades,
1: sí, sí.
0: Quan més endavant, és igual, és això que dic, la meteorologia.
1: Exacte. Tot i així, doncs, clar, fer un curs presencial on tens a les persones en directe, que les pots... A veure, no és qüestió d'anar a tocar-les, anar i tocar-les, però sí d'allò, un somriure és molt més directe, un comentari és molt, en aquest
0: home,
1: cas...
0: La situació personal, és, això no hi ha qui ho tregui, no? Però en moments determinats,
1: exacte,
0: doncs sí que va bé. I ja dic que no hi ha aquesta manera de veure les cares. Sí que es veu una mica les cares,
1: sí, però, ja
0: però és diferent. No hi ha el contacte. El
1: no
0: contacte
1: és el mateix,
0: humà és molt important. Però sí. També és cert que quan... que en situacions com aquestes, doncs, ja es queda substituït i ja està. I el que importa, doncs, és poder fer la feina,
1: exacte,
0: en aquest cas.
1: Exacte, que la gent, doncs, exacte, que estudi igual.
0: Vale. Doncs vinga, passem al que ens portes aquesta setmana. El català a Caldes. Vinga, sí, perquè anem sempre tenia el català aquí, el català
1: més allà, més allà, exacte, l'anem repartint.
0: I el català encara més allà. No.
1: Va, doncs, però,
0: aquí a Caldes, vinga.
1: Va, en aquest cas, com que bueno, és festa major, i com que estem la festa major...
0: A partir d'aquest vespre cap a les 8, que hi ha aquesta tronada.
1: Això.
0: Però només la tronada, eh?
1: És el tret de sortida ja per començar.
0: És el tret, però ja fins demà. Això sí, ja demà és tot el dia.
1: Doncs és perquè us volia parlar de festa major. Primer perquè és festa, perquè l'hem de celebrar, i us volia doncs, informar doncs, que hi ha, si remenem per internet, anem a Google, hi ha una guia de conceptes de festa major. Per què us en parlo? Doncs perquè, evidentment, aquí a Caldes, és l'exemple més clar, és que hi ha molts calderins i calderines que fa molts anys que viuen aquí, o fins i tot han nascut aquí, però també hi ha molts calderins i calderines que han arribat i, per tant, no coneixen tot el que suposa una festa major. Ho dic, doncs, per exemple, a l'aula doncs, n'hem parlat, i hi ha vocabulari que es perd. Què vol dir que es perd? Que no saben d'on ve, eh? El tema dels gegants, el tema dels capgrossos, aquests balls de bastons, eh? O castellers, són termes, són paraules que no tothom coneix, i per tant hi ha aquesta guia, s'ha creat aquesta guia, que ens va molt bé a nosaltres com a professores per poder-ho explicar, però d'altra banda a tots vosaltres per poder-vos informar doncs, què pot haver-hi en una festa major. Com és aquest matí, per exemple, em comentaven el tema dels domasos, un domàs. Aquí a Caldes no n'he vist, n'he vist en un parell de balcons, però ja està.
0: Hi ha hagut èpoques que sí que s'han posat els domàs, Vull dir, a més es demanava, i tens raó, vull dir, és, algo, és un...
1: És un que no sé per quina, és no sé, maco.
0: I no sé per quina raó no... Ara no es fa.
1: És que això de penjar coses al balcó cada vegada sembla que la gent li fa respecte,
0: No saben veure si... Ja es demana que justament es faci...
1: Doncs sí, jo penso que sí. Bàsicament perquè jo personalment m'he trobat que de vegades he anat a alguna localitat, a algun poble, he visitat i he vist algun domàs dir, doncs mira, això és festa major, i penso que pot anar bé, pels que ja som d'aquí, doncs en aquest cas ja ho sabem, però és maco, i pels que arriben, doncs que sàpiguen que el domàs està informant doncs, que és festa major. I el tema del domàs, i el tema doncs, de diferent vocabulari, la setmana passada us vaig comentar doncs, que teníem també paraules que hem anat fent, és a dir, hem creat doncs, en aquest cas un cartell que posarem a les barres dels bars del que és festa major, que és el que volem doncs, explicar, doncs, per exemple, fer un glob, és una expressió molt nostra, fer un glob, en comptes de anem a aprendre, també està bé, però fer un glob, doncs hem fet uns cartells on explica on comenta, doncs fer un glob, en aquest cas vull un beure, són expressions catalanes i les hem posat en un cartell que els podreu trobar, aquests cartells, doncs a les barres del bar de Festa Major. I així,
0: aquest d'aquí, d'aquí serà per més endavant.
1: Exacte. Bé, doncs...
0: Però està molt bé la idea.
1: Exacte. Fer-vos saber, per tant, que hi ha una guia, guia de conceptes de festa major, per tal que si encara no esteu habituats a com és la nostra festa major, doncs sapigueu què és el que hi podem trobar. I si sou d'aquí, doncs perfecte, perquè a més en refrescarem vocabulari, d'acord? També us vull parlar del voluntariat, que això sí que és... volia fer referència.
0: Sempre és aquesta...
1: Per una banda, hi ha el voluntariat, és perquè hi ha... un cop s'ha passat l'estiu, comencen cursos... I aleshores doncs, es fa doncs, un tancament de parelles lingüístiques que fins, des de gener fins a l'estiu, han estat formant voluntariat. I per altra banda, el que tenim... Doncs són parelles que es van formant noves. De fet, ahir mateix van fer una parella nova, una parella lingüística nova. Estem contents i contentes perquè, doncs perquè de mica en mica ens van arribant doncs, fitxes d'inscripció. Podeu inscriure-us en línia o bé podeu passar per les cases dels mestres o podeu passar a l'Ajuntament i demanar per l'Oficina de Català. I allà doncs, hi ha les fitxes per inscriure's a formar part del voluntariat per la llengua. El voluntariat per la llengua són doncs, persones, per una banda, que volen practicar la llengua i persones que volen donar un cop de mà. Es troben un dia a la setmana, una hora, parlen, practiquen la llengua i així, doncs, va, per una banda, hi ha qui va agafant fluïdesa, confiança a l'hora de parlar català i, per una altra banda, hi ha qui dona doncs, aquest suport a les persones que volen aprendre. Però al marge del que és el voluntariat, doncs, aquí us vull parlar també del grup de tertúlia. Per què? Doncs perquè ahir va començar aquí a Caldes el que és la tertúlia en català. És ja portem ja uns quants anys en el qual a través de la Eva, la,
0: o sigui, ara
1: cas, la
0: ja
1: dinamitzadora,
0: no és grup, o sigui,
1: jo li dic grup de conversa, però l'Eva s'estima vale. més parlar de tertúlies.
0: Home, és que queda més maco.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Més maco perquè, i a més és d'aquesta manera centrada, perquè si dius conversa, has de... Què és el que passava, no? Conversar sobretot. Dius tertúlia, ella ja posa la temàtica i m'imagino que se centrarà en la temàtica. De fet, avui havia de venir la
1: sí,
0: Eva.
1: Sí, però...
0: Bé, un altre dia, és igual.
1: Els personals no han pogut assistir-hi, però ja hem quedat que quan pugui vindrà.
0: Dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh?
1: I a més així podrà, doncs, de pròpia veu podrà dir l'experiència. Sí que tenim doncs, la gent que ja va assistir a les tertúlies l'any passat, però hi ha algú més que s'hi ha incorporat i per tant és bo fer-ne difusió. Si allò teniu ganes de parlar, de compartir una estona, doncs els dimecres de 6:45 a 6:45 us podeu trobar allà a la biblioteca i amb l'Eva fareu les tertúlies.
0: És oberta? O s'ha d'inscriure una...
1: Bé, podeu presentar-vos-hi, podeu anar-hi, però també ens agrada nosaltres saber una mica doncs, que contacteu doncs, amb el que és l'oficina de català, bàsicament per tenir un seguiment, per saber que allò no és campixa, entre cometes.
0: No,
1: i
0: pel fet de que se't va bé que sigui, pues, si som cada setmana. A veure, les tertúlies normalment no passa res que hi hagi diversitat, m'entens?
1: Exacte, no,
0: i la gràcia està ahí. Però si també és una manera doncs, periòdica de que vagin les mateixes
1: constància
0: persones, constància,
1: és el que
0: etcètera,
1: ajuda
0: no?
1: doncs, a crear un grup, a fer més pinya, que és el que interessa. Per tant, doncs, ahir va començar i ja sabeu, si voleu, doncs, els dimecres de 6:45 a 7:45.
0: Molt bé, molt bé.
1: I després un altre punt que us vull parlar, que arribaria aquí a parlar de Caldes, i és que aquest cap de setmana, ja sé que és festa major, però podem aprofitar-ho també, són les Jornades Europees de Patrimoni. No sé si n'esteu al cas. Les Jornades Europees de Patrimoni és un programa de sensibilització que va començar en el 1999, ja fa uns anys. És una acció conjunta de Unió Europea. El que volen doncs, és... aconseguir que a nivell de patrimoni tothom en sigui conscient. Estem parlant doncs, que hi ha a nivell europeu, amb la qual cosa hi ha més de 70.000 activitats programades. D'aquestes 70.000 activitats programades, doncs, clar, hi ha localitats que hi participen, localitats que no. En el cas nostre, aquí a Caldes, doncs sí, tenim que, si algú està interessat, doncs el diumenge, aquest diumenge, a les 11 del matí, doncs a 12 hi ha una visita guiada al Castell de Montbui. És una manera de conèixer el patrimoni i,
0: però,
1: per tant...
0: El Castell de Montbui és la zona que està on estava, perquè aquí quedaven unes pedres, no?
1: Sí, queden unes pedres, però aquestes pedres tenen molt de valor.
0: Home, i tant.
1: I aleshores es fa una ruta, una visita, en la qual doncs, es parla i s'explica l'origen.
0: D'aquest castell.
1: Exacte.
0: D'aquesta història.
1: Exacte, és interessant. I bé, jo ara parlo de Caldes, però que si entreu a les Jornades Europees de Patrimoni veureu doncs, que hi ha moltes més localitats. Està bé perquè d'aquesta manera es reflexiona sobre el patrimoni que tenim. I no només a nivell de tots els que som del poble, sinó també vull fer èmfasi a aquestes persones que van arribant i que desconeixen el seu entorn. I per tant és una bona manera de saber que aquelles pedres, aquella església, aquell monument doncs, té un sentit i al darrere hi ha una història. Per tant, doncs, us convido, si com que Festa Major dura tants dies, us convido també a aprofitar i anar a aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Sí que hi ha algunes que són xerrades, però la gran majoria són visites doncs a edificis on marquen la identitat de cada població.
0: Molt bé. Doncs no sé si ara hem de passar ja al català.
1: Sí.
0: Allà.
1: Vull parlar del català allà. És a dir, hem parlat de Caldes, ara fem una passa més, avancem, i us vull parlar de la polèmica que tenim ara, i és que pel que fa a la llengua, perquè els professors de secundària s'han queixat, o ens hem queixat, jo també m'incloc, perquè què passa? Doncs que quan un alumne acaba l'ESO, doncs aconsegueix el certificat de CEU. Però ens estem adonant que aquest certificat de seu, tal com posava, com estan marcant a les notícies, és regalat. Per què diem que és regalat? Perquè el nivell és molt més baix, fins i tot les lectures que s'imparteixen a l'ESO han baixat el llistó, amb la qual cosa hi ha hagut doncs, el que és aquest sindicat de professors de secundària que volen reivindicar que el seu sigui com cal. És a dir, no perquè facis l'ESO, primer, segon, tercer, quart d'ESO, acabis i tens el certificat, sinó que cal, caldria o pujar el nivell, a pujar el nivell, o bé doncs, que es fes alguna prova extra, perquè a nivell de, per exemple, el que són els adults, si mirem el Consorci per la Normalització Lingüística, ens estem trobant amb gent jove que tenen un C1 per certificat, però que realment no tenen el nivell. I aleshores venen a fer formació per veure si poden pujar el llistó. Perquè després n'hi ha molts que volen fer un C2, però un C2, si tens un C1 per estudis, és bastant difícil. O et poses les piles o és difícil assolir-lo. És a dir, que estem baixant el llistó, cal posar-nos les piles i prendre'ns-ho doncs, més seriosament. És a dir, cal llegir, evidentment, cal parlar, pronunciar, i tots aquests punts que potser a l'ESO doncs, van allò de passada, doncs caldria fer més, caldria treballar-los més a fons. Per tant, nosaltres estem ara doncs, a veure si s'aconsegueix doncs, o que hi hagi un canvi, que hi hagi alguna proposta, per tal que qui acabi l'ESO amb un C1 realment el tingui uns coneixements de C1.
0: Uh-huh. I hi ha doncs, justament aquest C1. És una manera doncs, que puguin arribar a aquest nivell, no? Uh-huh. El Barcelona Games Fest. A veure, explica't de què va tot això. El Games suposo que és un lloc, no?
1: Exacte. Clar, és que tot, no sé què ha passat, però tot s'acumula aquest cap de setmana, ho tenim tot bastant atapeït.
0: També és aquest cap de setmana?
1: Malauradament també ho tenim.
0: I això és a Barcelona, és a Barcelona, no és aquí a Caldes de Montbui. Però bé, a vegades hi ha moltes activitats que s'han de gaudir aquesta festa major, però per si de cas, a veure, hi ha persones que no poden evitar que per motius de feina estan a Barcelona, i si ja estàs a Barcelona i has acabat la teva jornada, pots aprofitar també doncs per fer altres activitats, coses, no?
1: Com és, doncs tenim aquest cap de setmana des de demà dia 9 fins diumenge, doncs el que tenim que la indústria del videojoc doncs ha muntat el Barcelona Game Fest a la Fira de Barcelona, allà a Montjuïc, podeu anar-hi. I el que tenim és que en aquest cas, avui ja, dia 8, avui en principi doncs s'inaugura, amb més de 14.000 metres quadrats, hi haurà més de 80 activitats, ja siguin conferències, competicions, tallers, espais professionals, zones de joc, activitats familiars i tot d'iniciatives per promoure tot el que és el tema del videojoc i evidentment d'aquí ve el videojoc en català. Es fa tota aquesta exposició, tot aquest certamen. I el que vol anar doncs, és que aquesta fira sigui oberta al públic. L'objectiu és convertir-se, doncs, que Barcelona sigui per aquests dies un aparador internacional pel que fa a la indústria catalana, centrant-nos en el tema del videojoc, a fi doncs, d'afavorir aquesta connexió entre estudis, editors, inversors, professionals i posicionar doncs, Barcelona dins del circuit doncs, d'aquests grans esdeveniments europeus del videojoc. Què tenim? Doncs que el català, el videojoc català serà protagonista. L'impuls industrial local el que vol és apostar, en aquest cas per la nostra llengua. És per això que ja des del 2024 s'està treballant de tal manera que el 74% dels videojocs creats aquí a Catalunya ja incorporen el català, un 74%. Això vol dir que hem avançat molt, però que evidentment no ens hem de quedar aquí, sinó que hem de mirar que no només els videojocs que s'hagin creat des de Catalunya, sinó des de fora també vagin incorporant el català dins del que és el videojoc pròpiament. Uh-huh. Sí que és veritat que aquí doncs, s'ha fet doncs, el català com a llengua de creació per tal de crear aquesta comunitat, però cal que a més que en aquest cas el català vagi més enllà i en aquest cas els videojocs creats des de fora també incorporin la nostra llengua.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Si voleu, doncs ja sabeu, aquest cap de setmana podeu anar cap a Montjuïc i allà tindrem doncs, el Game Fest, en aquest cas doncs, sí. Tot el que és el videojoc i sobretot el que es vol potenciar el videojoc en català.
0: O sigui, tot una activitat festiva, per això es diu gent fest, vull dir que exacte. Les persones que són podrien, bueno, que tothom, les agrada tota aquesta, anava a dir, no me surt la paraula, no? Aficionades, sí. o que els agrada molt aquesta temàtica, vull dir que van darrere d'aquesta temàtica, que són moltes més les que ens imaginen, i no necessàriament joves, vull dir que jo diria que aquí, a veure, no te posarem de 70 anys cap amunt i tal, però sí que a partir de 30 i pico, doncs, sí, és una edat, doncs, que, o fins i tot de 20 anys, exacte,
1: cada
0: llars,
1: vegada més,
0: i cada vegada
1: hi ha més afició al tema del videojoc, sí. I és per això que si a més a més... Si
0: bueno, i també hi ha persones de més de 60.
1: Tu em sembla que tu i jo no som, no som aquí...
0: No puc evitar-lo, no és lo meu, però cadascú...
1: Ha d'haver-hi de tot, clar, no? Vull dir, esclar, i aquí s'ha de treballar més potser a través d'un llibre, no? I aquí és a través d'un videojoc. La qüestió és que hi hagi per
0: sí que
1: tothom.
0: És veritat que hi ha moltes històries en videojocs i no precisament, com tu has comentat aquí, que siguin violentes, no, vull dir que no, tot no. Al contrari.
1: Exacte.
0: Vull dir que cada cop, és que en un principi te dic lo de la violència, perquè sí que és veritat que havia molts, sobretot sí. En aquests jocs de la Play i tal, que es tracta de a veure com aconseguir eliminar els enemics, no?
1: Sí, exacte.
0: No, però no és aquesta.
1: Ara ja s'està, en aquest cas, doncs, obrint altres fronts, de tal manera doncs, que no només sigui el tema de violència, hi ha molts altres temes que interessen, i jo crec que també pot ajudar a ampliar, perquè potser fins ara tu el videojoc no t'agrada i potser si està enfocat doncs, pel tema més literari o pel tema...
0: També, i també. Vull dir, és una exacte. Manera que no, jo, a mi o a tu, no, que ens pugui interessar una, ens puguem interessar una mica més, no?
1: Això mateix.
0: Vull dir, si a través d'aquí veiem que hi ha històries que ens agraden, doncs
1: ens
0: clar.
1: Posem les piles i ja per assumir.
0: Doncs vinga, català més enllà.
1: Va, quan diem més enllà és que ja anem a parlar de llengua, com dic jo, pura i dura, i anem a presentar alguns barbarismes. Començarem amb els barbarismes.
0: Pots presentar bastants. Avui estem, mira, tenim temps.
1: Podem parlar de barbarismes. Hi ha paraules que s'assemblen molt al castellà, però que en català no s'han de dir de la mateixa manera. Com és el cas de bisuteria. En castellà sí que tenim bisuteria, però en català no és així, no és amb S. És bijuteria. És amb J.
0: Només perquè ve de la joia.
1: Bijuteria. Per tant, res de bisuteria. Que de vegades fem aquesta bisuteria com si fos una S més catalana. No. És que en català precisament és bijuteria. D'acord? Per tant, cal remarcar aquesta jota. Després tenim el verb en castellà és financiar. Bé, doncs en català és finançar. Eliminem aquesta i posem una C trencada.
0: La C trencada.
1: Finançar. I d'aquí ve, doncs, finançament, amb C trencada. I veiem, doncs, que són català, castellà, llengües germanes, però que hi ha aquesta diferència. Més, tenim, per exemple, la paraula marmelada. Marmelada és en castellà, perquè en català és malmelada, és amb L. Canviem aquesta R per la L, malmelada. De fet, és com una mel, és la, i és per això doncs, que fem aquest canvi.
0: O sigui, s'assembla, però hi ha aquesta exacte, petita diferència.
1: És per anar, que ens hi hem de fixar, que de vegades són petits, vull dir, són canvis matisos. De lletres, exacte, són matisos que fan que sigui en català, en castellà, correcte o incorrecte. Olvidar, aquest olvidar, ara que ja em sembla que ja ho tenim més clar, i és, passem a la forma correcta, que és oblidar. O, B, alta, L, I, oblidar, i d'aquí ve, doncs, oblit. Ara em ve al cap també la paraula que també surt, doncs, a veure si ho dic, en castellà diem apertura, bé, doncs en català no, és obertura.
0: Obertura.
1: Amb O, per què? Perquè ve d'obert, d'obert fem obertura.
0: Aquí, pues, per tant, doncs mira, aquí... seria una confusió. O sigui que en realitat és com dir-lo, perquè a vegades diem obertura en castellà i en realitat és catalana.
1: Exacte.
0: Clar. Però, i t'ho dic perquè és més fàcil d'obrir, del verb obrir, sí. D'abrir, no?
1: Sí.
0: I no dient... no queda per l'obertura, que seria la correcta. I com ja estem acostumats a dir Sí, ja obertura, pues ja lo deixem igual.
1: Clar, o sigui, que bé. És tenir en compte,
0: o sigui, en realitat no estem dient bé en català.
1: En castellà, si és abierto, doncs apertura, sí. En català, obert, obertura. Per tant, hem de tenir en compte això. Igual, hi ha una altra paraula que aquesta, a més, ha sortit a classe, i és la de peluqueria, peluqueria, sí. Que en català és perruqueria, amb
0: però
1: dues erres.
0: Jo estic d'acord en que s'ha de dir així bé. A mi em sona una mica perru.
1: Bé.
0: Que ho diem perruqueria, perquè sí. Vaig a la... Però tot i així, i fins i tot persones que són molt catalanes, te quedes, me'n vaig a la pelu.
1: Això és veritat.
0: Perquè te dones, me'n vaig a la perru.
1: Ai, sí,
0: que queda
1: sí.
0: Una mica raro, no?
1: Sí, sí.
0: No, tu digues la veritat, no et sona estrany? En aquest cas, no, hi ha paraules molt boniques,
1: sí.
0: Particularment trobo que perruqueria no és aquesta.
1: Jo que sí que he vist, ja a classe doncs, surt moltes vegades, és que clar, els alumnes, molts quan acaben de venir aquí, doncs quan diuen perruqueria sempre pensen que és per als gossos.
0: Sí.
1: A més ja m'ho diuen, però no és per de perro, pensen que és perruqueria, sí. Dic, no,
0: no aquí la perruqueria canina és això, és perruqueria canina.
1: Exacte, ja està especificat, canina,
0: canina.
1: Ja afegim això.
0: Vull dir que no és, però bé, són aquestes paraules que dius, mira, m'agrada, ja dic tantes paraules que són molt boniques, aquesta concretament...
1: No t'agrada.
0: No és que no m'agradi, és que sona com estranya, no? Dir perru. Però, sí, el fet... Després
1: no
0: te quedes en queria, vull dir, la segona part queda bé, no? Però perro, queria.
1: Bé, doncs és per
0: marcar la diferència. Està, no, i saps que és així.
1: Exacte.
0: Saps que és així i la poses. Però ja dic, ja dic que fins i tot persones molt catalanes i al final ja te quedes, no dius me'n vaig a la perro, seria que el clar. Diminutiu diu me'n vaig a la pelu.
1: És que ja som...
0: Perquè si dius me'n vaig
1: a la perru no.
0: O dius perruqueria directament tot completa, però a la perru no queda bé.
1: I com que tenim aquesta tendència a anar abreujant, a fer-ho sí. Tot cada vegada més petit, al final
0: no,
1: doncs és això.
0: Bueno, és que és un... Sí. És una i sobretot quan estem fent WhatsApp.
1: Exacte.
0: En WhatsApp intentem o bé o fer un àudio, perquè és la millor manera moltes vegades, no? De fer l'àudio i aquí t'esplaies, no?
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Però és que moltes vegades el necessites, si has de fer tota una informació i dius tu, ara posa't a escriure,
1: sí.
0: I en canvi d'aquesta manera amb l'àudio doncs la deixes tota la informació però ràpida.
1: Vale? No, tant,
0: tot i que a vegades diu, ostres, l'altra persona que ha d'escoltar-la i són 8 minuts.
1: Jo és que no faig un WhatsApp. Jo, si faig WhatsApp, evidentment no duro ni molt menys. Jo són coses pim-pam, concises i com a molt a vegades quan parlo amb tu, però vull dir que és tot molt esquemàtic, si ho veus,
0: sí.
1: Tot molt breu. Sí. I després una darrera paraula, que és un barbarisme d'aquests que cal tenir en compte. La paraula rebeldia. Rebeldia no és... Rebeldia és en castellà. Atenció, en català és rebel·lia, és amb ela geminada.
0: Exacte.
1: Rebel·lia. Sí que parlem que és rebel, ell o ella és rebel, perquè és invariable, però aquest rebel amb ve alta, però ja, quan
0: sí,
1: parlem del nom, rebel·lia...
0: En castellà hi ha la diferència, que és en ve baixa, no? El rebel. O també.
1: No. Rebelde. No.
0: Vale, no. Sí.
1: Però el cas és que rebel·lia en català va bé a la geminada.
0: Sí.
1: És fer aquí. Molt bé. I fem, anem avançant, fem punt i a part. Anem a parlar de paraules nostres. Anem amb les...
0: paraules nostrades.
1: Va.
0: Nostrades, o sigui, unes són d'aquí, però que... O unes coses són les paraules nostrades nostres i després les en desús. És a dir, que no...
1: Clar, no quan parlem d'aquestes nostrades, doncs vol dir perquè són nostres i les hem deixat així, perquè de vegades parlem molt ràpid, no, amb prou feines ens escoltem, no valorem la llengua i tenim molts recursos, moltes paraules i potser caldria doncs, aturar-nos de tant en tant a fer-les servir. Com és el cas, per exemple, jo puc dir i de cop, per exemple, aquest de cop s'obrir la porta. Val, de
0: sí.
1: Cop és correcte. Però també tenim de sobte, a mi és que m'agrada molt de sobte, De sobte, de cop i volta
0: és més, queda més, bueno, més cult.
1: Més culta?
0: Sí, de sobte, sí, perquè si no és més fàcil dir de cop. Per aquesta manera de fer, però sí que és veritat que de sobte queda com més bé, més sí. Dita.
1: A més sembla que de sobte, sembla que et trobis
0: més
1: ja.
0: Elegant.
1: Ah, sí. No, jo és per la, no sé, jo m'ho plantejo com, de sobte, quan ho dius, dona més èmfasi.
0: Sí, també.
1: També podem dir de cop i volta, també, tot d'una.
0: Que aquesta és la que normalment podem fer.
1: De cop i volta?
0: I sí. De cop i volta va passar.
1: Ah, exacte.
0: I tot d'una, també, tot queda, i, que és, exacte, i queda molt bé.
1: I una altra que n'he trobat, que aquesta, a la impensada.
0: Aquesta és més difícil.
1: Ja, exacte, aquesta ja no...
0: No, és més difícil, no te sortirà tant.
1: No,
0: de cop i volta te surt moltíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: De sobte, també, no. Perquè no. I el, de cop, també, però de cop i volta és com més... No sé si és més usual,
1: sí,
0: no?
1: Exacte. Més, tenim una idea fixa. A vegades tenim una idea fixa.
0: Sí, que si te fica en el cap i no hi ha manera que...
1: Doncs tenim una paraula que ho defineix, que és dèria. Dèria, amb un accent obert a la E, dèria. I és un mot que, a més, no es pot traduir de manera exacta en castellà. Sí que podem dir, doncs, obsessió, mania, però no és el mateix. I és interessant aquesta paraula perquè, com que no hi ha la mateixa traducció, te la fas molt teva. Tinc la dèria sempre d'anar, de fer, i canvia. No és pròpiament obsessió, però s'acosta. Però és com això, una idea fixa. Però si tenim amb una paraula, doncs és el que dèiem, la llei de l'estalvi, com dic jo, dèria, doncs és això, una idea fixa. Després, diem que una persona, doncs, que és pesat o pesada, però també podem dir, doncs, que és feixuc. De vegades són més les situacions feixugues, una situació...
0: Sí, alguna cosa persona, que no t'agrada, no?
1: Exacte.
0: Una situació que no t'agrada i penses que... Clar, però en la persona vols dir que és... També
1: potser
0: penses que és feixuga?
1: Clar.
0: Jo diria que és la situació.
1: S'ho pot prendre malament, si li diem a la persona que és feixuga.
0: Però en canvi, si diem és pesada, també és correcta.
1: Però
0: més que pesada, digues una altra paraula que pot substituir-la, però que no sigui feixuga, perquè queda com molt...
1: Ja, no s'ho pot prendre mal...
0: Sí. No, si s'ho prendre malament, no. O sigui, una persona per substituir, una persona... Mira, que és pesada, que moltes vegades...
1: Que aguanti,
0: I ja dir, lo de feixuc, feixuga és...
1: Potser més ho podem dir més a situacions, coses,
0: moments,
1: no?
0: Una
1: motxilla que és feixuga.
0: També, exacte. Una cosa que tens, dius, ostres, que no m'agrada, no? Dius,
1: Potser més en aquest cas, doncs, més el d'imaginari, com dic jo, no? I aleshores, doncs, sí, no? Aquesta situació que estem vivint ara... No pensava en política, estava parlant del temps,
0: la situació
1: meteorològica.
0: La política és molt fosca.
1: Fosca.
0: És molt convulsa.
1: Exacte, convulsa. Ja és una història pel que fa política,
0: Per tant. No, i a més és una paraula també d'aquí, molt catalana,
1: exacte.
0: Convulsa,
1: Convulsa, molt bé. I després una altra expressió que tenim, doncs, el que és portar-se bé, Portar-se bé és correcte, evidentment, però també fer bondat. No em digueu, a mi és que m'agrada molt, no em digueu que no us agrada, fer bondat, De vegades, mira, sí...
0: Portar-se bé, imagina't, no, o sigui, ja te portes bé en el menjar, fes bondat, no?
1: Exacte.
0: Fem bondat amb el que mengem.
1: Exacte, el que passa que de vegades aquest fer bondat, això, ho parlem amb l'alimentació, ho parlem amb la canalla,
0: també
1: nosaltres fem bondat, sí, complim amb les nostres tasques, no sé, laborals, per tant, també fem bondat. D'aquí, paral·lelament, podem relacionar-ho amb el verb avenir-se. És a dir, doncs, que dues persones
0: s'avenen.
1: Es porten bé entre elles, però aquí ja tenim el verb avenir-se. Fixem-nos com portar-se bé, depenent de la situació, podem fer servir altres expressions que són molt més riques, molt més agradables. És a dir, podem dir, doncs, fer bondat per una banda, un bon comportament, i per una altra banda tenir
0: l'amistat, no? Que en aquest cas que és avenir-se, bueno, l'amistat, aquest lligam que pot haver-hi en una persona que, mira, per exemple, jo crec que tu i jo ens avenim bastant.
1: Exacte. Veu? Ens avenim. Per tant, això és maco. Ara, si baixem el nivell i anem així una mica més col·loquial, podem dir, doncs, que aquelles persones s'avenen, o aquelles persones són tap i carbassa. Són,
0: Però m'has dit tap i carbassa.
1: Tap i carbassa. Però després el que és millor, que aquesta sí, culimerda.
0: Aquesta la escoltem bastant.
1: Exacte.
0: Culimerda.
1: Aquesta carn i ungla jo la trobo molt més del castellà i nosaltres diem molt culimerda.
0: Sí.
1: Per què? Perquè però els catalans som així escatològics.
0: És que aquestes és que són
1: aquest
0: culimerda.
1: Aquest tema el tenim per aquí. Vull dir que aquest terme de...
0: Però en canvi, la paraula avenir per mi és més bonica, eh?
1: Sí. Bé, tot és qüestió de la situació. Evidentment, si soc davant d'un auditori no direm que som culimerda, però si estic entre companys, entre amigues, doncs aquest culimerda.
0: Sí,
1: Tu i jo, de moment, ens avenim.
0: Però també sí que és veritat, i això són aquest tipus de paraules que es feien servir més a l'escola o a les feines. Diu, no, és que els dos són culimerda.
1: Exacte. Sí.
0: Que són expressions que les fas servir justament pensant, o sigui, dues persones que s'avenen tenen aquesta confiança
1: com per dir que
0: són... Perquè sé que les altres són culimers.
1: Això mateix. Va, anem a deixar les merdes, que jo tant termes d'aquests... m'estarota bastant. I passem a parlar de frases fetes.
0: Vinga.
1: Algunes d'aquestes. Som a l'octubre, per tant tenim algun... He volgut buscar algun refrany, però és que clar, tots els refranys que tenim, com que parlem de cultura popular, parlem enrere...
0: A l'abril sí que tenim, a l'abril l'aigua és mil, però aquí a l'octubre, que també hi ha molta aigua, no hi ha ningú?
1: Bé, n'he trobat i és si a l'octubre plou, el rovelló es mou. Bé, perquè tenim unes ganes de bolets i com que la temporada va començar fatal, confiem que amb aquestes pluges la cosa...
0: Sí, però pots dir que et quedin també a vegades tanta aigua fa que els es podreixin, no?
1: Exacte, bé, primer han d'anar sortint.
0: Clar.
1: Hi havia, doncs, un altre com octubre remullat, bolets en quantitat. Això ara tot depèn d'aquest temps, com el tenim, i a veure si realment podem tirar endavant o no el que són, en aquest cas, els bolets. I també vull parlar de frases fetes, anem a parlar algunes pel que fa a les parts del cos. Sí que tenim, per exemple, tenir fred als peus, aquesta suposo que la coneixem. Jo de vegades fent broma amb les meves filles fins i tot ho dic, no? Ui, que tens fred als peus, no? O a mi a casa m'ho han dit, ui, que tens fred als peus... Què vol dir? Que tens enveja? Doncs en aquest cas tens fred als peus del teu germà, és a dir, que tinc
0: tens
1: aquesta enveja.
0: Tens enveja del teu germà,
1: tens fred,
0: o tens fred als peus del que sigui, és
1: exacte.
0: Una mica com... Però d'una manera que tampoc voldria dir que no és una enveja molt forta, dic jo.
1: No, confiem que no. Més, cremar-se les celles, una altra part del cos estem parlant. Cremar-se les celles. Qui
0: és
1: no
0: quan estàs estudiant tant.
1: Qui no s'ha cremat les celles?
0: Preparar-se unes oposicions.
1: Exacte. Per estudiar, doncs, ja sigui...
0: O tens un examen d'aquells que, jolín...
1: Sí. Doncs, en aquestes situacions. Més, aquesta la volia comentar. Conèixer els coixos asseguts. Aquesta és que és molt bona.
0: No la conec.
1: Aquesta és molt bona. A mi em va sorprendre.
0: Conèixer
1: ja fa
0: els coixos asseguts.
1: Què vol dir? Doncs, a veure, també la canvio per una altra. Saber quin peu calça. És a dir, de vegades conèixer els coixos asseguts... És que
0: Ja sabes de què va aquesta persona.
1: Exacte. Quan ja sabem, doncs, a vegades això, quin peu calça, no? Ja sabem aquella persona com
0: és,
1: quin caràcter té.
0: I això és aquesta expressió.
1: I vol dir, doncs, això, conèixer els coixos asseguts significa això. Per tant, és maca, I bé, passaríem a parlar de música.
0: L'has presentat ja al cartell?
1: Sí.
0: Val. Doncs ara... A més, ja pel temps que ens queda, doncs anem a parlar de la música. En aquest cas és el grup Montflorit.
1: Tenim el grup Montflorit, que són de Cerdanyola. Es diuen Montflorit, és que és interessant, perquè precisament Montflorit és un barri d'aquest municipi de Cerdanyola del Vallès, i aleshores, doncs, a partir del nom d'allà on viuen, aquests joves, doncs, han creat el nom del grup. És un trio de Cerdanyola, i el que escoltarem, doncs, és una cançó que és Caiguda Lliure. En aquest cas, aquests joves, que també van començar en temps de pandèmia, es van unir i van començar, doncs anem a fer alguna cosa tots plegats, ells tres, i han fet, val a dir que han fet tota una gira al Japó, on van fer més de 11 concerts, ara ho dic bé, 11 concerts pel Japó. Suposo que devien tenir contactes, perquè aquí potser són, per mi personalment, són desconeguts, però que sí que han començat, doncs, amb força, a veure si per fer-se veure, doncs, aquí al país, confiem, doncs, que els puguem tots reconèixer, i la cançó que us porto, doncs, és aquesta, Caiguda Lliure.
0: Però fet, l'estem escoltant de fons,
1: Exacte, que és, doncs, quan de vegades... t'has enamorat i les coses no funcionen, doncs...
0: Pues cau.
1: Exacte. Com podem veure, doncs és reflectir la realitat.
0: Seria l'aixecament, no? L'aixecament.
1: Són qüestions de quotidianitat, i per tant, doncs, és a partir d'aquí que ens ho expliquen.
0: Molt bé. No sé si ja arribem al final avui. Doncs crec que ha estat un bon recorregut, eh? En aquesta sessió avui d'Endavant les Atxes.
1: Hem anat pas a pas, pim, pam, pim, pam.
0: Sí, sí, sí. Doncs això, que queda clar que continuem obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions que setmana rere setmana ens aportes, no? I per, també per aquesta mirada sempre clara per ajudar-nos a entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa i també responsabilitat de tots.
1: Exacte, cuidem-la, fem-la servir, compartim-la i bé, també dir-vos doncs això, bona festa major
0: i ens veiem dijous que ve.
1: Fins dijous que ve.
0: Fins dijous, bona, molt bona festa major i que la gaudeixis també tu, eh?
1: Exacte. Vinga, endavant les atxes.
0: Endavant.
2: Vull passar tota una vida escoltant la teva.
0: Bueno, problemes importants, eh? Sí, vull dir que a vegades sí. Ens obliguen, doncs, a veure, sempre ho diem aquí, que la vida, la família, sempre va per endavant.
3: I tant,
0: només faltava.
3: I tant, i agraïda. Sí. Bueno, doncs, encantada de ser aquí.
0: Doncs molt bé, i nosaltres de que estiguis. Doncs entrem en matèria del que avui podem aprendre, aquests coneixements. Aquests coneixements a portar una vida més tranquil·la, que es tracta d'això, no? I a trobar-nos millor en el nostre dia a dia. A veure, què ens aportes? Què abordarem?
3: Doncs avui he pensat que seria interessant parlar de com saber què és el que necessitem quan fa temps que no ens estem escoltant. Perquè si fa un parell de setmanes parlàvem de tornar a escoltar-nos quan estem en el pilot automàtic, no? Crec que la següent pregunta lògica és, molt bé, però com puc saber jo què és el que necessito si fa temps que no m'estic escoltant, no? Perquè és molt fàcil això de parar i respirar, però quines són, no, les necessitats que hi han darrere de tot això? Així que avui el que us proposo és abordar una experiència que és molt habitual, que és aquest saber perfectament què s'ha de fer, què esperen els altres o què és el que no volen, però en canvi quedar-nos en blanc quan ens pregunten o ens preguntem què és el que necessitem, no? De dir, ostres, doncs no tinc ni idea, no?
0: Perquè a vegades és aquesta sensació de que vas a 1000 per hora, no?
3: Exacte,
0: i dius,
3: focs.
0: Jo vull aturar-me, però realment què és el que necessito?
3: Exacte.
0: O el que tu acabes de dir, te quedes en blanc, no?
3: Clar, perquè hi ha gent que para, diu, molt bé, paro.
0: I què?
3: I què faig?
0: I què?
3: No? Doncs és una mica això, no? Així que avui una mica el que m'agradaria és acompanyar-vos a veure que no saber què és el que necessitem no vol dir que no tinguem necessitats, no? A vegades ens ho tirem a l'esquena i jo estic bé, doncs no. És probable que el que vulgui dir és que hem perdut l'accés a aquesta senyal que ens permet saber què és el que necessitem. Així que
0: I com hem perdut aquesta senyal?
3: Doncs ara ho anem desenvolupant, vale? ens hi fiquem, no? I tot parteix una mica d'aquest punt de que hi ha moltes persones, de fet jo m'atreviria a dir que el gran gruix, no, de la població, podem explicar detalladament què és el que necessiten els altres, no? Sí, quines són els requeriments que hi ha de l'exterior, però poques vegades sabem identificar què realment necessitem. I això normalment està molt lligat a, pot ser que estiguem molt connectats amb les obligacions, però molt desconnectats, no, de nosaltres mateixos. I tenim clar què és el que hauríem de fer, però no allò que ens pot anar bé, no, a nosaltres. Per tant, tinguem en compte que quan deixem d'escoltar-nos, les nostres necessitats no desapareixen, sinó que s'estan expressant de fons, que aquest és una mica la gràcia, no? I el que m'agradaria portar avui aquí, s'estan expressant, però ho fan a través com d'un altre idioma, com per exemple pot ser, doncs, el cansament, la irritabilitat, l'ansietat, el bloqueig, no? O aquesta sensació de em sento buit per dins, no? Justament ara fa una estoneta estava parlant amb una noia, no, que em deia em sento com que tinc molta ansietat, com que estic molt trista, com que em sento buida per dins, i tirant una mica del fil, no, sempre ens acabem al mateix punt, no, de és que m'estic trobant a faltar a mi mateixa, no? I ja no sé, ni, no sé què vull, no? Estic complint totes les expectatives de fora, però per dintre doncs, sento que falta alguna cosa. I probablement penso que el primer, no, la primera escala, no, en aquesta baixada a les profunditats és definir o tenir clar què és realment una necessitat. Perquè moltes vegades confonem les necessitats amb desitjos, amb impulsos, amb exigències o inclús amb solucions concretes. I la necessitat com a necessitat realment és inclús més senzill, és diguem com la part més pura, no? D'aquests requeriments interns i que té a veure directament amb el que contribueix al nostre equilibri, al nostre benestar o inclús al nostre desenvolupament. Parlem de coses com el descans, és una necessitat, com la seguretat, és important que l'ésser humà se senti segur, no? És una cosa que a més ens ve com molt, molt de biologia. Parlem també de la connexió, la pertinença, no? De fet, tenim el cervell social, som éssers gregaris, i el nostre organisme, la nostra biologia, se sent molt més segur quan hi ha un context de xarxa, no? Una altra cosa és que tu et sobreestimulis perquè ets una persona sensible o el que sigui, necessites espais de recolliment, però el vincle és molt important, no? I persones que per circumstàncies doncs, han estat aïllades, que va passar la pandèmia, per exemple, no? Han pogut arribar a patir molt precisament per aquesta desconnexió, no? O aquest sentir que no pertanyen. L'autonomia també és una necessitat. El sentir-se reconegut, que això jo ho veig així, no? Molta gent que en contextos de parella, en contextos de feina, no se senten reconeguts i fa mal, no? És algo que mobilitza internament.
0: Perquè és que és algo que no pots evitar-lo, no? Perquè dius, home, amb tot el que... O sobretot quan veus que dius, amb tot el que estic fent i...
3: I ningú veu, no?
0: Sí.
3: Exacte. Doncs aquest reconeixement que a vegades no el donem, perquè clar, el volem rebre, però el donem nosaltres, aquest reconeixement, no? Potser no el donem per vergonya, per pudor, no? Ostres, quan li entregues a algú aquest reconeixement de dir, ostres, gràcies perquè això que has fet m'ha ajudat... Res, tampoc una
0: cosa
3: molt...
0: És que no costa res.
3: No costa res.
0: És a dir, tu, per exemple, estàs aquí... I jo t'agraeixo moltíssim.
3: Ai, gràcies, tot... Conxi, t'agraeixo.
0: Perquè el que ens aportes és molt important. O el que, quan la Susana ha estat aquí, també ens aporta moltíssim.
3: Exacte.
0: Qualsevol persona que passi per aquí pel fòrum i estigui entrevistada, és igual, són converses, que el que aportes és conèixer la persona, conèixer el que estàs fent, doncs és això, és aportacions. I tot això s'ha d'agrair.
3: Exacte. I ja veus tu, que no té res, però no l'altra persona
0: res,
3: de cop i
0: no
3: volta...
0: No? Donar les gràcies...
3: Exacte.
0: És la manera més fàcil de...
3: Exacte.
0: I de trobar-te també bé.
3: Sí, perquè a més, clar, estableixes un vincle, no? Mm. I, ai, doncs mira, em sento bé, no?, aquí. Tenir espai, a l'espai personal, que, bueno, no, el que dèiem, moltes vegades és una cosa que se'ns oblida. Les cures, no?, el poder acompanyar els altres, però també sentir-te que t'acompanyen, no?, tot això són necessitats, el sentit, que les coses tinguin sentit. Jo personalment, per exemple, és una cosa que per mi és molt important,
0: home,
3: no? que hi hagi un sentit, no simplement doncs, fer per fer. L'expressió, la diversió, la intimitat, la coherència, la llibertat, no? Tot això són necessitats. Però clar, moltes vegades... diguem que això que és la necessitat que està com a les capes més profundes ho confonem amb altres coses, com per exemple les estratègies, no? Poso un exemple. Si jo dic, necessito que la meva parella em truqui, això no és una necessitat.
0: No.
3: Això és una estratègia. La necessitat és la connexió, la seguretat, la consideració, això sí són necessitats.
0: O sigui, moltes vegades estem confonent, no? La
3: Exacte.
0: Necessitat amb l'estratègia.
3: Exacte. I en el moment en el que podem començar a veure quina és la necessitat real que hi ha darrere de tot això, la manera de comunicar-ho fa que sigui doncs, molt més acurada i que potser l'altra persona pugui entendre millor, no? Perquè si jo vaig a la meva parella i li dic és que necessito que em truquis, potser l'altra persona se sent una mica...
0: Obligat o invaït,
3: potser sí. Inclús, no?
0: Però en canvi, a vegades pensa, és que com sí que m'està perseguint, no? Vull dir, trobes això? No ho sé.
3: Exacte. Però si en canvi l'altra persona, la teva parella, et diu és que em sento que m'agradaria tenir més connexió amb tu, ja canvia la cosa, perquè bueno, podem trobar altres estratègies que ens serveixin a tots dos i que, perquè tots dos ens sentim bé, no? Uh-huh. Aleshores, que important és poder veure com aquestes capes més profundes i poder-ho comunicar, que ara arribarem en això, no? Un altre exemple. Necessito deixar la feina, que és una cosa que també hi ha molta gent.
0: Necessito deixar la feina del dia d'avui o necessito deixar la feina de canviar de feina.
3: Exacte, no?
0: O sigui, és com dir, a veure, porto moltes hores en aquesta avui treballant, necessito deixar la feina avui.
3: Exacte.
0: Però no vol dir que hagis de... Però també pot ser que dius, és que he de canviar de feina, i dius, necessito deixar la feina.
3: I la frase és la mateixa, i en un cas potser és una necessitat de descans.
0: Sí, periòdic, o sigui, és un moment determinat.
3: Exacte. I en un altre potser és necessitat de
0: canvi,
3: sentit.
0: I canvi,
3: perquè potser doncs, aquella feina no m'està donant cap mena de connexió ni de sentit, no? Un altre exemple, el mateix. Necessito marxar de vacances, no?
0: Necessito unes vacances.
3: Clar, què estem dient realment quan diem que necessitem marxar de vacances, no? Doncs potser necessitem descans, novetat, desconnexió, necessitem espai, no? Perquè a vegades estem com una mica abrumats pel dia a dia, no? Doncs això és, aquesta petita distinció és especialment útil perquè quan confonem una necessitat amb una única solució,
0: clar,
3: és quan ens sentim atrapats. En canvi, quan baixem aquesta profunditat, aquesta escala, tenim un ventall més de poder generar estratègies diferents, no? I ens dona doncs, una certa llibertat, això, que sempre és interessant. Després, hi ha l'altre, no? Que és quan confonem la necessitat amb l'impuls. Fixa't que al final utilitzem tota l'estona la mateixa paraula, sí, però no té res a veure, no? Un impuls el que demana és una resposta immediata.
0: Uh-huh.
3: En canvi, una necessitat el que busca és ser escoltada, és una certa presència, no? És com... Vale? I en canvi, l'impuls pot ser com una estratègia ràpida per alleujar un malestar, com per exemple doncs, menjar, comprar, inclús una discussió a vegades té més a veure amb un impuls com una necessitat real.
0: Fins i tot a vegades és aquest impuls que fa que diguis coses que després, si les penses, dius, ostres.
3: Exacte. I potser la necessitat real que hi havia sota era necessito ser reconegut.
0: Sí.
3: No? El que dèiem.
0: I el que t'impulsa, que ja dic que un moment que et vegis una cosa que realment potser no t'agrada, no? I tens aquest impuls de dir-la, expressar-la, i després te'n penedeixes.
3: Exacte, no? I després, bueno, has de demanar disculpes, no? El que parlàvem l'altre dia. Però, clar, nosaltres normalment les coses que fem no les fem perquè sí, val? Sempre hi ha com algun benefici ocult per allà darrere.
0: I que tenim aquest subconscient que no pots evitar ja no tenir. Jo ho diria, no sé, això ho sabràs tu millor, que aquest subconscient és el que justament
3: bueno,
0: fa l'impuls.
3: Exacte, és el que fa dir
0: el que tu no, en realitat no estaries disposada a dir.
3: Exacte, és el que s'encarrega dels automatismes, no? Del que parlàvem l'altre dia.
0: Mm-hmm.
3: I clar, aquest automatisme de respondre, de fer, de discutir, de no sé què, et dona un cert alleujament, no? Perquè, per exemple, quan diu necessito menjar alguna cosa cruixent, no? A mi a vegades em passa, i potser en el fons el que necessito és descansar, o necessito no, baixar una mica les revolucions, doncs clar, això et dona una satisfacció immediata.
0: Sí.
3: Però no sempre està realment resolent la necessitat que hi ha al darrere.
0: No, al contrari, més bé t'està provocant, o bé si estàs posant alguna cosa dolça, doncs bé, però aquí estàs ficant calories, no?
3: Exactament. I després hi ha el tema de les obligacions, que uh-huh. també utilitzem el mateix terme, parlem de necessitar, no? Necessito acabar això, és una cosa que la diem. I potser el que estem expressant és, bueno, una creència, crec que hauria d'acabar això, perquè hi ha un temor darrere, no? Hi ha alguna, com dir-ho, algun mandat o algun decret que considero que si no faig allò pot tenir conseqüències, no? I aquestes obligacions venen acompanyades de pressió, venen acompanyades de por, d'autoexigència, que això són coses que ens apreten molt. Uh-huh. I la diferència, no? Quan, com saber si és una necessitat real o quan és una obligació, és entendre que les necessitats parlen de coses que afavoreixen el nostre benestar. Aleshores, si jo estic considerant que necessito alguna cosa que em porta en un estat on de benestar n'hi ha poc, perquè tinc més estrès, perquè tinc més pressió, doncs no és una necessitat. És més aviat una obligació que m'estic autoimposant o que estic acceptant que ve de fora, però no és realment una necessitat. Uh-huh. I aquí tenir-ho en compte sobretot per aquesta capacitat d'escollir, perquè evidentment hi haurà vegades que haurem de passar per l'aro i fer-ho, però potser arriba un punt en què diem, no, prou, no? Fins aquí. Aleshores, tenir clar que escoltar una necessitat no significa obeir qualsevol impuls, ni tampoc fer sempre el que ens ve de gust, sinó que la pregunta clau en tot això sempre és des d'on. Perquè ho puc fer des de la por, no? Que té a veure amb aquesta exigència, que té a veure, doncs, amb aquesta pressió, o ho puc fer des de l'amor, entenent l'amor com aquesta cura cap a mi mateix, no? Aquest tenir-me en compte, prioritzar-me, posar-me al centre. I pot ser que jo faci una obligació, dugui a terme una obligació, perquè és una cosa que sento que l'haig de fer, però des de l'amor a mi mateix, o ho puc fer, no? Des de la por a les conseqüències o el que pugui passar. Aleshores, ja des d'aquí, fixa't que en tot moment sempre és ens hem de mirar cap a dintre. O sigui, això de buscar les respostes a fora és algo que bueno, tenim molta tendència, però les respostes acostumem a tenir-les sí. Més a dintre que a fora.
0: Que fora, no?
3: Exacte. I per tant, responent a la pregunta que feies abans de i per què ens perdem, no? El contacte amb les nostres necessitats, doncs precisament té molt a veure amb això que dèiem, no? De que des de molt petits, per un tema de... Això és molt important tenir-ho en compte. No donarem les culpes als pares, ¿vale? No, és un tema de sociabilització, de formar part, no? de la xarxa social, per així dir-ho. Aprenem des de molt petits a llegir què és el que esperen de nosaltres, què agrada o què molesta als altres, què hem de fer per sentir-nos estimats, acceptats o segurs i quin és el comportament que obté aprovació i quin és el que genera conflicte. Jo, com a mare, que tinc això molt present, me n'adono que és que així ha de ser, perquè, clar, vivim en comunitat, no estem sols al món i, per tant, doncs, hi ha expressions emocionals o conductuals que potser són com, no? Molt espontànies, però no sempre tenen cabuda dintre d'un context, no? en el que estem en societat i forma part d'entendre que no estem sols, no? Aleshores, què passa? Que això genera un concepte que un psicòleg anomenat Antonio Blay Fontcuberta, que va morir fa molts anys, en va anomenar el jo ideal, no? I aquest jo ideal és aquesta imatge que perseguim sobre com hauríem de ser per ser acceptats davant la mirada dels altres. Val? Després hi ha l'altre concepte, la contraposició, que és el jo idea, que és la pel·lícula que es munta l'altre sobre qui sóc jo. Uh-huh. No? Que quan no coincideix el meu jo ideal amb el jo idea és quan ja la tenim muntada. Però bueno, el tema és que si aquesta adaptació en aquest jo ideal, no?, que està projectat a futur, es torna excessiva, podem aprendre a prioritzar la lectura de l'entorn per sobre de la nostra lectura interna. I aquí és quan es munta tota la Mari Morena, no? I és quan es creen tots aquests patrons de supervivència que ens adapten a l'entorn però que ens desconnecten de nosaltres. Jo recentment he començat doncs, una línia diguem, d'investigació, no? De tot el tema dels patrons de supervivència, de manera que qualsevol persona pot accedir i fer el seu propi estudi dels patrons que estan actius en cada moment. I és, la veritat és que és fascinant, perquè estratègies que estan molt acceptades a la societat, no? Com ser excessivament cuidador, o ser molt perfeccionista, o ser molt hipervigilant, estar atent a tot, no? Avançar-te tot, que són coses que la societat doncs, premia,
0: sí.
3: Moltes vegades responen a patrons de supervivència, sí. D'adaptació.
0: O a vegades penses que podria que tu precisament tu imposes de fer-lo així perquè penses que no sé si estaràs premiada o no per la societat, però sí que ho tindran en compte, o tu penses que ho tindran en compte i que això arribarà i tal, i és com una manera esperant aquell reconeixement que vols.
3: Exacte. Fixa't que tornem al principi, no?
0: Sí.
3: I tota l'estona és aquest punt de que algú em vegi,
0: sí,
3: no?
0: Que el vegi, que el vegi, i que cada dia he de fer-lo, o cada moment, he d'estar sempre millor. Sí. He d'estar, vull dir, però que és la mateixa persona que s'ho imposa.
3: Exacte. I això genera una pressió, sí, tremenda, clar. Aleshores, què passa? Que en aquesta... Perquè fixa't, és com un laberint, no? És com coses inconscients que es van construint a la nostra... No? És com

0: canviar més d'opinió per flexibilitzar la nostra mena. I sovint
1: ho fem, perquè quan, a veure, és el fet de dir, jo sé perfectament que jo no sempre tinc la raó, ni molt menys.
0: Exacte.
1: I m'equivoco.
0: I vivim ara mateix, tal com està la societat, tant de bo hi hagués més flexibilitat mental, sí, per poder qüestionar, no?, segons quins punts de vista. O, per exemple, que prioritzar-se és abandonar els altres. Això també és una cosa que jo sento
1: també,
0: molt, no?
1: I ve a ser com egoisme, també, no?
0: Això mateix, això mateix. Sí. O que si expresso el meu malestar, generaré problemes, no? Doncs tot això són aquests mecanismes de control que genera el nostre inconscient a través d'aquestes creences perquè seguim perpetuant la desconnexió amb nosaltres mateixos i, per tant, seguir rebent de l'exterior o fent dinàmiques per rebre aquest reconeixement de fora, no? I què passa? Que quan tot això està operatiu, clar, fixa't que fins i tot en el reconeixement de la necessitat hi ha un judici. Llavors, tot això es va quedant allà tapat. I el problema és que ens acostumem a funcionar d'aquesta manera, no? Quan una persona porta molt de temps sostenint responsabilitats, pot deixar d'utilitzar el benestar com a criteri. I per tant, es deixa de preguntar com estic i comença a preguntar-se coses com què és el que toca ara, qui em necessita, què és el que s'espera de mi, però no com estic.
1: Clar. Però no, és que no t'ho preguntes ja.
0: Clar.
1: Per lo general, eh?
0: Sí, que hi haurà de tot, evidentment,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, perquè també hi ha qui no pensa només que en si mateix.
0: Vull sí, dir
1: que,
0: també, també hi ha l'altra banda. Sí, sí,
1: però
0: totalment.
1: Sí que és veritat que per lo general és aquesta, no? I és que no te poses a pensar justament en això, sinó contínuament donar-te feina.
0: Donar-te feina.
1: Sí.
0: Donar-te feina. I a més crec que és una mica el que havia comentat, que quan no estem en contacte amb aquestes necessitats que hi ha més al fons, quan ens quedem sense res a fer, ens generem feina.
1: Uh-huh.
0: I truquem a no sé qui a veure com està, i, o no sé, o ens posem a endreçar no sé què, tot una mica per seguir desconnectats, perquè hem perdut aquesta connexió i aquest el gust, no?, d'estar amb nosaltres mateixos, que quan estàs bé amb tu, doncs, escolta'm, poden passar les hores i
1: home, no passa per res. I posar-te els auriculars i escoltar música.
0: Exacte.
1: O posar-te a dormir, senzillament.
0: També.
1: Sí,
0: també.
1: Oi?
0: Totalment, totalment. També és veritat que a vegades aquest no escoltar-se o no atendre les pròpies necessitats no és perquè no sapiguem fer-ho, perquè no sapiguem què és el que realment necessitem, sinó perquè en el fons ens fa molta por veure o obrir la porta al que pot haver-hi, no?, allà darrere. Perquè reconèixer que tenim una necessitat ens pot obligar a admetre que potser estem cansats d'una situació o que hi ha una relació que no ens està fent bé o que necessitem posar algun límit que no estem col·locant i, evidentment, això genera molta incomoditat, no? Mm-hmm. I quan ho veiem ja no pots deixar de veure, és evident. O que, no sé, no? Que ja no volem continuar sostenint segons quins rols amb grups, no?, de persones o a la feina o el que sigui, o inclús coses més profundes o més estructurals, no?, com adonar-nos tot i que aparentment tenim una vida correcta, estructurada, no?, de manual, estem una mica insatisfets. I adonar-se d'això, jo sempre dic que és molt dolorós i obre la porta, doncs, a crisis profundes, però també és un espai molt fèrtil per començar a construir des d'un lloc de més de veritat. I també diré que jo m'he trobat a persones que han obert la porteta, han dit: ostres, és que si m'hi fico aquí desmunto tot el xiringuito, i han dit no, i han tancat la porta i han seguit amb la seva insatisfacció, però bueno, sent conscients de que estan escollint allò, no?
1: Uh-huh.
0: I aquí no hi ha judici, penso que s'ha de respectar, que hi ha moments i moments i no sempre és moment de canvi, no sempre és moment de revisar, no? Personalment considero que quan ja comences quan has obert la porta i has vist, tornar-la a tancar no et deixa igual, perquè ja has vist, no? I ja saps que hi ha al darrere. Clar, parlàvem abans dels patrons. Doncs hi ha patrons que dificulten especialment aquesta connexió

0: amb nosaltres mateixos. No? Per exemple, quan estem parlant d'aquesta complaença, ens orienta molt cap a les necessitats dels altres. Per tant, mirar cap a dins, insisteixo, que parlàvem abans, no? Es podrà veure com egoisme, per exemple, no? O aquest patró d'hiperresponsabilitat, que també és un patró de supervivència, ens fa sentir que no podem parar. I vull deixar clar que quan estem parlant del tema dels patrons, no té res a veure amb la voluntat personal. No és una cosa que tingui directament a veure amb el que jo decideixo, sinó que hi ha una part també molt biològica de sistema nerviós, no? Per exemple, en persones on hi ha hiperresponsabilitat, el fet de no responsabilitzar-se o deixar estar les coses es percep com un perill, no? com una amenaça, no? O el perfeccionisme que pot arribar a convertir qualsevol necessitat en una interferència perquè no entra dintre l'estructura que jo tenia planejada. I, per tant, atendre la necessitat es pot rebre a nivell de sistema nerviós com que estic fallant, com que és un perill, com que... Val? I aleshores, anem amb compte amb això perquè sembla que tot parteixi de la voluntat, no? D'aquest famós voler és poder, que a vegades des del món del creixement personal s'ha venut molt, i no és veritat. No és veritat perquè aquest voler moltes vegades neix del conscient i el poder té més a veure amb l'inconscient, no? Amb tot això que estem parlant. De fet, per exemple, hi ha persones que tenen aquest patró de la intel·lectualització, que és un patró que és, molt bé, jo entenc perfectament que és tot el que em passa, no? Que està en el pla del conscient, però no baixen el cos a viure realment, no? Perquè es percep com un perill, no? com una amenaça. Per tant, una mica el que vull transmetre és que aquest deixar de reconèixer les nostres necessitats pot haver estat una manera d'adaptar-nos o de protegir-nos en moments concrets, tenint en compte doncs, el context i, bueno, i on hem crescut i el que la vida ens ha portat. Aleshores, molt bé, ara que ja sabem tot això, com ho podem identificar? Com podem començar a identificar aquestes necessitats que hi ha i que no escoltem? Doncs dir primer que aquestes necessitats acostumen a avisar abans de que arribem al límit. Que a vegades, no? Que a vegades ens esperem a petar per fer alguna cosa. Això és una cosa que és molt de l'ésser humà, no? De dir, bueno, ja no puc més, aleshores faig alguna cosa. Però jo sempre dic que és interessant que siguem com les llagostes, perquè les llagostes, quan han de canviar la seva closca, comencen a sentir-se incòmodes, no? Comencen a sentir aquesta incomoditat, se'n van a darrere d'una roca, deixen anar la closca i en construeixen una de nova. Val? Llavors nosaltres què fem? No, jo m'haig de quedar aquí a la closca, no? I comencem a patir, a patir. Doncs la idea és poder començar a connectar amb aquestes necessitats. Aleshores, a través de la part més emocional, la ràbia, per exemple, ens pot estar explicant que hi ha un límit que s'ha traspassat, una injustícia, una necessitat de protecció. La tristesa, per exemple, també ens pot parlar doncs, d'una pèrdua, una decepció, no? Una necessitat de consol. La por, no? Ens pot estar indicant que necessitem seguretat, informació... Vale? Què més? Doncs la culpa que pot aparèixer quan percebem que s'ha actuat en contra dels nostres valors. L'avorriment, val? També doncs, ja necessitem més creativitat, més estímuls. No? Fixa't que al final tot el món emocional que normalment intentem deixar de costat, sí. No? ens porta molta informació. Evidentment, no existeix una correspondència automàtica, no? Entre necessitat i emoció, però sí que és veritat que aquestes emocions que sentim obren la porta a la pregunta. I, com sempre, per poder preguntar-nos hem de mirar cap a dins.
1: Clar. No? Perquè, o sigui, aquí moltes vegades, quan tu has dit a vegades pèrdua, por, pot ser que també te vingui com aquestes... Bueno, per la situació del dia, el dia no el tens que t'acompanya molt, etcètera, i estàs notant com moltes pors o moltes, jo què sé, és com aquest desànim que et porta a pensar que tot està en contra teu, que la vida la tens com molt, molt, vull dir, que tot, i en realitat la realitat no és aquesta tampoc, perquè ahir moltes vegades també ens estem equivocant.
0: Exacte.
1: Vull dir, ens estem donant ens estem ficant uns temes en el cap que en realitat, que a lo millor la realitat no té res a veure.
0: Exacte. I ara, mira, m'has fet pensar, justament, crec que va ser ahir, una noia que estic acompanyant, no?, em va enviar un missatge i em va dir: ostres, Alba, és que avui tinc un dia molt dolent i tinc la sensació que li caic malament a tothom, que tot el
1: exacte.
0: Que dic no serveix per res.
1: I tens ganes de plorar i no tens motius, o penses que no tens motius,
0: exacte.
1: Però és aquell dia que està tot negre.
0: Que està tot negre, exacte. I aleshores aquest, per mi, clar, fixa't que tu pots dir, molt bé, m'està passant això, pots victimitzar-te, oh, pobre de mi, que tot el rato em passa no sé què, que tenim dret a victimitzar-me
1: no,
0: un ratet,
1: lo que
0: no passa res.
1: És, diu, Conxi o fulanita de tal,
0: exacte.
1: Que sigui, treu tot això del cap, però no saps com fer-ho.
0: Exacte. I llavors, jo, justament en aquesta noia, no, ahir li deia, dic, mira, si la teva ment, si el teu cap t'està portant aquesta informació ara mateix, val? Òbviament forma part d'una estratègia de defensa, no? D'alguna manera el teu inconscient està considerant que s'ha de defensar, no? Aleshores, la pregunta que per mi és la clau és fer-se, escolta'm, què és el que estic intentant evitar, vale? Pensant això. Quin és el benefici ocult de pensar que els altres, bueno, no caic bé als altres...
1: Que tothom està en contra teva, vam.
0: Exacte, perquè si la teva ment està emetent això, és perquè no és gratis, no sé com dir-ho, és perquè hi ha
1: alguna cosa... que veus, també.
0: O alguna cosa que necessita aflorar, no?
1: També.
0: I en el cas d'aquesta noia, precisament, és molta por, té molta por al rebuig. Té molta por a ser... O sigui, fixa't com és la mecànica. La meva necessitat profunda és el reconeixement, que és el ser vista, no?
1: Uh-huh.
0: I com que tinc molta necessitat de ser vista, la por que acompanya això és la por al rebuig.
1: Al rebuig.
0: Val? I com que tinc por al rebuig, la manera que té el meu inconscient de protegir-me del rebuig és, no preocupis, ja m'autorebutjo jo. Ja genero jo la distància. Aleshores és com, clar, per ella és com, els altres no em volen, caic malament a tothom, no sé què. No, és el teu inconscient protegint-te de la teva por profunda. És enrevessat de nassos,
1: sí.
0: Eh? Però...
1: Sí, sí, però en realitat és així.
0: Però té sentit, té tot el sentit, no? Aleshores, clar, quan tu te n'adones que hi ha aquesta part que està... Perquè al final és l'inconscient intentant comunicar-se amb tu, no? Dius, molt bé, m'estic adonant que no és que els... Perquè tots els que... Totes les persones del món tenim les nostres cabòries, tenim les nostres coses, i ja no sé que siguin coses molt tremendes, poques vegades anem amb el dit, o sigui, cadascú té la seva guerra interior,
1: uh-huh.
0: No? Però curiosament, tendim molt a creure que la guerra interior dels altres té a veure amb nosaltres. Som una mica egoistes, o sigui, egocèntrics,
1: sí.
0: No? Amb això. I al final, el que jo veig, el que jo projecto en els altres, té més a veure amb mi que amb l'altre. Per tant, quan comencem a veure o a utilitzar tots aquests recursos que ens va portant al nostre món intern, el conscient és com, molt bé, quin és el benefici ocult que tinc de tot això? Què és el que em fa tanta por, o quina és aquesta creença tan profunda que necessito desmuntar, que està fent que vegi que els altres no em volen? O, no? És utilitzar, doncs, una mica tot això al nostre favor. I evidentment, el cos és un gran missatger també, val? I quan hi ha necessitats, pot ser que s'expressi a través del cansament, de la tensió, de la inquietud, no? És a dir, el cos ens aporta informació molt útil sobre com estem vivint una situació. Hem parlat de les emocions, hem parlat del cos, i també, evidentment, doncs, hi ha la part del comportament, no?
1: Clar.
0: Si estem procrastinant cada dos per tres una feina que diem que necessito fer això, potser és una obligació.
1: Sí.
0: No? Que parlàvem...
1: Tot i que, sí, perquè és que és, de fet és que és una obligació. És a dir, si tu cada dia, tot i que te l'imposis tu mateixa, perquè és possible que t'imposis aquesta obligació, però també és cert que si tu tens, has d'anar a un lloc i allí has de d'explicar tot el que toca, clar, més no, ja no sé si és una obligació, és el que toca, és que ho he de fer.
0: Exacte, és que és una obligació.
1: És una obligació.
0: Totalment.
1: O, tot i que te la imposis tu mateixa, sí, però sí, és una obligació.
0: Sí. El tema és que si tu vas procrastinant...
1: Que pot ser que sigui voluntariat, però és igual, no deixa de ser també,
0: sí, sí,
1: tot i que facis moltes feines de voluntariat, de voluntari o el que sigui, però clar, també és una obligació, perquè des del moment que tu et compromets a fer això, és una obligació.
0: Clar, però aleshores reconeguem que és una cosa que escollim.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I que, bueno...
1: I si pel que sigui no es pot fer?
0: Doncs estic en pau, perquè no es... Que això és el que normalment no passa. No? Que és com...
1: Sí, escolta, no hi ha un contracte, per tant.
0: Exacte, no? Perquè si no ens matxaquem totalment.
1: Clar.
0: En fi, que el que vinc a dir és això, no? Com que les necessitats s'expressen de moltes maneres, per exemple, doncs, aquest ús compulsiu de les pantalles, això és un altre meló, eh?
1: Mm.
0: Quan ens anestesiem amb les pantalles, insisteixo, no fem les coses perquè sí, potser darrere hi ha necessitat de descansar o hi ha necessitat de que passin coses una mica estimulants a la nostra vida perquè estem tota l'estona amb les rutines o no ho sé, cadascú ha de mirar dintre.
1: Quan dius les pantalles, és aquesta?
0: Sí, les xarxes.
1: Una.
0: Les xarxes socials, sí, em refereixo.
1: Que a vegades és veritat, i que no te n'adones. I arriba un moment que dius, ostres, però com és possible?
0: Mitja hora aquí?
1: No, i mitja hora, i que a més és que jo penso és que ja t'estan, d'alguna manera ja et coneixen també, la xarxa et coneix,
0: sí.
1: I si tu entres en un lloc, imagina't el Facebook, no sé si a tu t'ha passat, i te van sortint històries.
0: I
1: te fiques, però històries que a més després te fa molta rebé perquè dius... les deixes t'obliguen a deixar-les incompletes i arribes al final que diu, però per favor, què estàs fent aquí? Vull dir, és com si estàs ficant i diu, però què estic fent?
0: Exacte.
1: És com si s'ha apropiat completament de tu.
0: Totalment.
1: I en aquest cas,
0: totalment.
1: I te n'adones, al final te n'adones i fins i tot és capaç de llençar el mòbil.
0: Totalment, sí, no? Sí. Però això, Conxi, passa amb tot, perquè amb el menjar que dèiem abans, no? Aquesta gana emocional, o hi ha inclús gent que li dona per comprar aquestes compres...
1: Sí, que no són necessàries.
0: Que no són necessàries.
1: Sí, sí, i a vegades és que és com sortir al carrer i hi ha moltes persones que tenen aquesta necessitat. Sí. És com si això li dona...
0: Exacte, és aquesta necessitat profunda.
1: Aquest plaer, un plaer que te dona senzillament comprar. Pot ser roba, pot ser jo què sé, qualsevol... No necessàriament alimentació, moltes vegades és el vestit, no? Vull dir, i es compren moltes coses i sobretot, imagina't, arriben les rebaixes i passes i te'n vas a comprar i en realitat no estàs necessitant res d'això.
0: A vegades la roba, per exemple, també amb la pertinença, no? de segons quines marques o segons quin estil o no sé, no? Amb la gent jove, per exemple, també passa molt, no? Aquestes coses. I potser en el fons, és el que diem, no és una necessitat real de estic passant fred perquè no tinc pantalons, sinó que té a veure amb vull formar part. No,
1: i és el moment que tu surts al carrer i ja estàs buscant aquesta necessitat o, qui diu això, una compra, o senzillament ficar-te en un... mentre al cinema, jo què sé, coses així, vull dir que és com crear-te una... necessites res, un estímul.
0: Exacte. Exacte. I
1: l'estímul pot ser menjar, pot ser el vestit, comprar,
0: sí,
1: consumir
0: totalment. I a vegades inclús també l'oci, perquè
1: també dita l'oci, per això t'he dit al cinema,
0: sí,
1: o
0: al cinema o sí, totalment. Aleshores, lamentablement, s'ha de dir que és fàcil, no?, equivocar-nos quan intentem identificar una necessitat, sobretot perquè una mica el que dèiem ara justament. A vegades podem confondre aquest alleujament, no, de, aquesta distensió amb una necessitat. No? Per exemple, quan estem saturats podem pensar que el que necessitem és desaparèixer, no? o fugir o desconnectar completament, quan aquesta necessitat profunda poder té més a veure amb el descans, amb l'espai o amb deixar d'estar sostenint situacions, persones, no, coses que fan que ens sentim una mica, no sé, una mica inclús potser sols. I jo el que proposo, no, és poder com aprofundir una mica amb aquesta necessitat, preguntant-nos davant la solució que haguem pensat, no? Preguntant-nos, escolta, si duc a terme aquesta solució, què em proporcionaria aquest canvi, no? Això que dèiem de necessito desaparèixer, no?
1: Necessito estar en una illa.
0: Exacte, necessito estar en una illa. Que,
1: no, vale. Tan fàcil com és de dir necessito un descans, desconnectes i te quedes allà, o fins i tot aquesta desconnexió en pots fer un llibre. Vull dir,
0: exacte, no necessàriament.
1: Vull dir, és el fet, algo que te provoqui, però és una, o senzillament deixar, que això costa moltíssim. Això és, ahir entraria pot ser la teva feina, deixar el cap en blanc,
0: això,
1: per poder-lo descansar.
0: Sí. Ahí és saber on... com baixar les revolucions.
1: I això és molt difícil. A veure. Ahí és on entreu vosaltres, els professionals,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Jo sempre dic que deixar la ment en blanc només passa quan et mors, que tens l'encefalograma,
1: sí,
0: plano, no?
1: Però deixar la ment en blanc de manera que, o que puguis, el teu pensament sigui positiu, no? Sí. Senzillament deixar-te portar per aquesta música, per aquesta sensació, i si te porta un descans.
0: Exacte.
1: A dormir, jo,
0: exacte,
1: que sé, vull dir, que porta un descans.
0: És aquesta ment contemplativa, no? Que més de, no està tan operant. Però bueno, si veiem, diem, bueno, necessito no sé què, no? Necessito desaparèixer, molt bé, preguntes, no? Què em proporcionaria aquest canvi?
1: Sí, bé, el que diu, si necessito anar-me unes vacances en una illa, estar molt
0: bé,
1: allà.
0: Molt bé.
1: Doncs què te proporciona?
0: Què et proporcionaria,
1: què,
0: no?
1: Què trobaré allà?
0: Què trobes a faltar en aquesta situació actual que consideres que l'anar-te'n en una illa, no, et podria donar? I també, què és el que necessito sentir o què necessito preservar? Perquè a vegades creiem que té a veure amb deixar anar coses, però potser no, potser és mantenir coses que sento que potser estan sent vulnerades. No? També pot passar que confonguem una necessitat actual amb una ferida antiga, no? Que a vegades això passa, vivim el present amb les ulleres del passat. I diem, ostres, això m'està normalment és inconscient, però internament és com, ostres, em recorda molt el que ja vaig viure, segur que em torna a passar el mateix, necessito no sé què, i potser està, el que està passant és que tens un record que no està sent ben processat, no? I bé, doncs sí que m'agradaria parlar de com podem començar, no?, a connectar.
1: Ah,
0: vale?
1: Està.
0: Perquè, clar, hem vist tot això...
1: Hem parlat de totes aquestes solucions.
0: Exacte.
1: Solucions i pràctiques.
0: Exacte. Doncs mira, hi ha una primera part que és començar a observar les senyals, no? Les senyals que ens emet tot el cos, no? És a dir, coses que sí que podem començar a identificar. Doncs si estem cansats, si estem enfadats, si és que ens bloquegem o ens bloquegem sovint, no? Si, per exemple, estem intentant evitar segons quines coses, converses, situacions, no? No cal saber exactament què vol dir, però mirem dintre, no? Sempre és com deixo de mirar tant en fora, miro cap a dintre. Després, aquesta em sembla brutal, que és començar a separar els fets de les interpretacions, perquè tendim a barrejar-ho tot. Què vull dir? No és el mateix dir no m'ha contestat un missatge a no li importo a aquesta persona. No, una cosa i l'altra no tenen res a veure.
1: No.
0: Vale? O no és el mateix dir m'he equivocat, ha passat alguna cosa, m'he equivocat, a dir soc incapaç. Val? I això ajuda molt, perquè quan comencem a generar interpretació, normalment la identitat es fica allà i és una motxilla que pesa molt, eh? Que pesa molt. Aleshores, això d'entrada. Una altra cosa que podem fer és començar a posar nom a les emocions. Lamentablement, tot el tema emocional no ens l'han ensenyat a l'escola. És una cosa que almenys les persones de la nostra, generació...
1: Que va. I no crec ni fins i tot avui dia, eh? Vull dir, es pugui... No ho sé, però és dir, bueno, tot i que els teus estudis estiguin enfocats justament en això, però el que seria... A veure, sí que és veritat que avui dia hi ha
0: més consciència
1: en els centres,
0: emocional.
1: No, sí. I al psicòleg, vull dir que també quan troben que l'alumne doncs, veuen coses estranyes, no? Doncs aquí doncs, sí que entrarien, però per lo general com a assignatura...
0: No, com a assignatura l'educació emocional.
1: Sí, l'educació emocional de moment
0: bueno, estem allà.
1: Està clar que necessitem el
0: sí,
1: professional.
0: Sí. Aleshores, moltes vegades jo el que em trobo és que el que passa és que hi ha doncs, una manca de vocabulari. No? És a dir, realment sabem quan estem decebuts, quan estem espantats, quan estem frustrats, quan estem... No, tot això. Llavors, jo proposo, recomano, hi ha dos recursos que són molt bonics i que són molt útils. Un és la roda de les emocions de Plutchik, que és un psicòleg, o aquest és especialment bonic i ara que venen les festes de Nadal com a regal, doncs bueno, ho recomano.
1: És que, mira, un cop que passi la festa major, després vindrà tots els...
0: Exacte.
1: Uah. Tens aquí les festes de Nadal. És que passa el temps tan ràpid.
0: Totalment. Doncs hi ha una proposta que van crear Eduard Ponset, Rafael Vizquerra i l'estudi Palau Gea, que es diu l'univers de les emocions, que a través d'un mapa emocional, que és com si fos el cosmos, no? Hi ha 300 emocions descrites. I és molt bonic perquè parteix de diferents galàxies, hi ha doncs, l'alegria, la tristesa, la por, la ràbia, no? el fàstic, n'hi ha diverses, i aleshores hi ha com les ramificacions. No? Uh-huh. I és molt interessant perquè, bueno, partint d'una emoció arrel, doncs vas veient, no?, tots els matisos. I poder-nos enriquir amb aquest vocabulari emocional permet no només conèixer-nos més a nosaltres, sinó també que, òbviament, doncs, les altres persones ens puguin...
1: conèixer. I nosaltres també, a les altres persones.
0: Exacte, que... totalment. Aleshores, en aquest... Molt bé, reconèixer quines són les emocions que hi ha aquí darrere, també és interessant que puguem preguntar-nos què és el que estem doncs, intentant protegir o què és el que ens està faltant, no? Si és que estem trobant a faltar alguna cosa o estem tement alguna cosa, no? Doncs tot això. I quan ja hem identificat aquesta necessitat, ens n'anem al que parlàvem abans de primer, validem, uh-huh, què és el que m'està passant per dintre, però també hi ha una part de comunicar aquesta necessitat. I la part de la comunicació, jo havia pensat que en un altre moment ho obrirem, ho desplegarem, no?
1: He pensat que la comunicació és l'ànima de tot plegat.
0: Exacte, tu que ets comunicadora i sí, saps que la importància que té.
1: És moltíssima.
0: Clar, les paraules tenen molt de pes, aleshores no és el mateix dir és que tu m'estàs fent sentir no sé què, a dir jo m'estic sentint així i necessito tal. Uh-huh. I aquest canvi de paradigma, ja està, ajuda moltíssim, perquè en el moment en el que jo li dic a l'altre és que tu m'estàs fent sentir no sé què, l'altre automàticament,
1: sí,
0: barreres.
1: Pom. Sí, clar, perquè pensa que també l'estem fent culpable, l'estem fent donant culpabilitat del que sigui. Si nosaltres tenim aquesta sensació, doncs, i a lo millor no té... És que és nosaltres mateixos.
0: Exacte.
1: Sempre.
0: Al final, el que ho sento jo en el, sí, meu món, en el meu món intern, no? Aleshores, comunicar-ho, la part clau de la comunicació és responsabilitzar-se d'aquest món intern i del que jo estic sentint i de què és el que necessito, no? I evidentment, a la vida adulta, doncs, no tot pot ser satisfet al mateix temps, no? Jo puc voler descansar, però és dilluns a les 10 del matí i em toca...
1: No és el moment.
0: Ja, no? Doncs, clar, aquest és una mica el
1: clar,
0: tema,
1: quan,
0: no?
1: Clar, quan arriba ja, com per exemple, aquesta hora, i dius tu, i estem ja... És dijous, però gairebé és com si estiguessin a final de setmana,
0: clar,
1: a divendres, és?
0: A més, festa major...
1: Festa major, demà festa i tal,
0: totalment.
1: I és com si dient... Bueno,
0: exacte.
1: Però sí, és el que diem, no? Estem en dilluns, no. Exacte. I les 9 del matí acabo de començar.
0: Si estàs cansat, doncs bueno, prens un cafè i ja està.
1: Sí, ja està.
0: Aleshores, és una mica això, que tenir, ser conscient de la necessitat potser no fa que la puguem satisfer, però sí que puguem començar a generar estratègies per acompanyar-nos millor.
1: Exacte.
0: i fer-nos càrrec i no haver d'anar doncs, tirant tot el nostre malestar, no?, cap a l'exterior. Aleshores, bueno, també és un camí, a poc a poc, no?, i poder acompanyar-nos amb molt amor. ¿Vale? Mm-hmm. En fi...
1: Conclusió final,
0: tenir clar que no saber què necessitem no significa que no tinguem necessitats, sinó que
1: al contrari, sí que hi ha,
0: vale? El que vol dir és que hem perdut les senyals, que una necessitat no és el mateix que una exigència o un impuls o una única solució, que les emocions, el cos i els comportaments ens estan oferint informació constantment, no?, sobre allò que no estem escoltant, que reconèixer la necessitat no vol dir satisfer-la immediatament i que l'escolta interna es recupera quan les nostres necessitats deixen de ser només una informació i comencen a tenir un lloc real a la nostra vida.
1: Doni-do, eh? Lo que hem après avui. Ara queda que quedi cap a dins. Vull dir que tot això, aquest aprenentatge, agafar-lo ben, deixar-lo a dins i provocar justament aquest efecte que ha de tenir, doncs, quan tenim tota aquesta... Bé, tot el que has explicat, no? Doncs mira, ja estem escoltant de fons una música que és la que tu crec que havies proposat.
0: Sí, la d'Agnes Sobel.
1: Sí. Res, una mica qui és Agnes? Vull dir, senzillament és una música,
0: sí,
1: que...
0: Sí, és una cantautora que bueno, fa
1: que ajuda,
0: aquesta
1: justament...
0: música, és molt introspectiva, és molt calmada i acompanya moltíssim en aquests moments de sintonia interior, precisament.
1: Exacte. Doncs, Alba, moltes gràcies per totes aquestes aportacions. Ja dic que d'un-hi-do el que ha donat aquesta classe d'avui.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per aquesta mirada, de veritat, tan necessària per ajudar-nos a posar paraules a allò que sovint només intuïm.
0: Ens
1: retrobem dijous que ve.
0: Fins dijous que ve. Una abraçada.
1: Aquí, a Sintonia Interior. I ara també arribem al final del programa, doncs al final d'aquest fòrum, d'aquest dijous. Hem començat mirant de cara una realitat que ens interpel·la amb aquestes paraules del dia. Hem conversat amb Neus Morant per entendre les ferides encara obertes del nostre passat. Hem posat la llengua al nostre centre amb endavant les atxes i hem respirat una mica de calma amb la sintonia interior. Un matí que ens recorda que la cultura, la memòria i la llengua i el benestar són pilars que sostenen la comunitat, igual que vosaltres, que ens escolteu cada dia i feu possible aquesta plaça radiofònica. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Com que des de demà i fins al dia 13 d'octubre gaudirem de 4 dies de festa, ens retrobem el proper dimarts a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dijous i molt bona festa major.
2: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això. La plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules del dia que ens representen i que marquen el to del programa. Tot seguit entrarem en l'espai La entrevista, que avui traslladem a aquesta hora. Un temps que avui estarà dedicat a parlar amb Neus Morant, historiadora, investigadora i escriptora, també comissària de l'exposició L'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana, que des d'avui dijous i fins al 28 d'octubre es podrà visitar a l'altell del Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Una conversa amb la Neus que centrarem en la seva obra publicada i, a més, la més recent, concretament, l'Espoli General, que justament porta el títol de l'exposició, l'Espoli General, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. I evidentment, parlarem de l'exposició. Després d'aquesta entrevista, ja a la segona hora i fins a les 11, arribarà Endavant les Atxes, de la mà de Susanna Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, una secció que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a la tercera hora, d'11 a 12, obrirem Sintonia Interior, un espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana. Ho farem guiades per Alba Ferreter, terapeuta i coach transpersonal. I ara, doncs, com hem avançat, és el moment de les paraules, del dia d'avui, 6 d'octubre de 2026.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

0: Habitatge, consciència i coratge. És dijous, 8 d'octubre, com ja hem avançat, i obrim les paraules del dia d'aquest fòrum posant el focus en una realitat que ja no ens ve de cara, sinó que ens atropella. Sí, el clima ens manté en alerta per la intensitat de la pluja. La realitat social i econòmica del país ens hauria de fer tremolar directament les consciències. Avui el país s'ha despertat amb un nom propi clavat a les portades com una vergonya col·lectiva: Mari Carmen Abascal. Tenia 87 anys i ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón. El seu delicte? Cap. La seva sentència? Ser desallotjada en Llitera, desnonada, sense miraments de la casa on havia viscut 7 dècades. Una tragèdia tan dolorosa com indigna que ha provocat un autèntic terratrèmol polític. La ràbia és tanta que ahir mateix els sindicats majoritaris feien un pas inèdit anunciant una vaga general per a la tardor, perquè el cadàver de Mari Carmen ens recorda de la manera més cruel que darrere dels papers freds de la justícia i dels subhastadors en corbata hi ha vides humanes que es trinxen. Davant d'això, la ciutadania es pregunta en impotència: realment les administracions no poden fer res? Estem condemnats a viure de genolls davant els voltors de l'especulació? Doncs miri, ahir a la nit es va demostrar que quan el carrer crida un "sí que es pot" exordidor, la voluntat política, encara que sigui a cop de colze, es força. L'administració té les eines, el que acostuma a faltar és el coratge. En una operació d'urgència que avui obre els informatius, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, potser obligats per les circumstàncies, van signar un acord per comprar un bloc sencer de pisos al carrer Jean Guadot de Barcelona, a través del Fons d'Emergència Habitacional, que ho van poder fer, no? Només així es va evitar que una trentena de veïns, molts d'ells infants, es quedessin al carrer amb el posat de la nit. I per què expliquem això des d'aquí, des del 107.8 de la freqüència modulada? Perquè això no és una pel·lícula de ciència-ficció que passa només a Madrid o a Barcelona. L'assetge impossible a l'habitatge, els lloguers salvatges que escanyen les famílies o el drama dels joves que no poden ni somiar emancipar-se és una realitat que colpeja igual a les grans capitals i als carrers també de Caldes de Montbui. L'actualitat d'aquest dijous ens envia una lliçó imperativa. L'habitatge no pot ser el tauler d'escacs ni el casino de cap fons d'inversió. És un dret fonamental garantit per la Constitució, aquesta mateixa Carta Magna que s'utilitza per a tantes coses, però que s'oblida quan es tracta de protegir a la gent. Per cuidar els nostres veïns i veïnes més vulnerables, visquin on visquin, no és beneficència, és l'única via per no fracassar estrepitosament com a societat i com a comunitat. Per tant, us deixo aquí aquestes paraules i molt bon dijous.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·len a totes, obrim la porta al diàleg, a l'espai de l'entrevista. Una hora de conversa avui amb la historiadora i investigadora Neus